0: Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.
1: Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu ho tornis a intentar?

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca avui mateix els sindicats per analitzar els conflictes, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 5 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un accident a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, on es talla un carril de circulació que ja provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també arrosseguem una avaria des d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara doncs, encara continua també tallant un carril en sentit nord, també a la AP7, però en aquest cas entre Cambrils i Vilaseca, en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim alguns punts també amb retencions als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues ja arreu del nus de la Trinitat, que afecta com és habitual també les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a la AP7, com dèiem, a Barberà del Vallès, però en els dos sentits de la marxa, també en sentit sud. Pel que fa a la C58, cues de manera intermitent des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. Pel Llobregat també tenim retencions a hores d'ara al punt del Papiol i Sant Feliu durant 1,5 km. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig a Barcelona i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de l'últim episodi de pluges, pendents també de l'avís vigent per precipitacions intenses a la comarca del Montsià. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Després de les fortes tempestes de les últimes hores a moltes comarques, ens queda un divendres al matí ben ensopit, també enrarit. Hi ha molts núvols que encara a les immediates hores continuaran sent més abundants a la costa, al prelitoral i també amb boirines o boires. A la Catalunya central i sobretot també aquest matí que ha refrescat i força respecte ahir al matí. La tarda serà una mica més oberta, però no del tot. Serà cap a Lleida, bàsicament, on el sol serà més present, a Tarragona, sobretot cap a l'Ebre. amb alguna gota, al igual que algun ruixat a l'interior gironí, també a la comarca d'Osona. El cap de setmana serà més suau, sobretot el diumenge, però amb núvols matinals a la costa i també alguns ruixats de tarda al nord del país, sobretot el dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
4: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
4: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat de la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat però l'oferiment al·legant que avui és jornada de vaga.
6: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord a una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
1: Recordem que la UGT i Comissions Obreres ja van signar al març l'acord amb el Departament d'Educació. Un pacte, però, recordareu que no van ratificar mai els sindicats majoritaris. Doncs bé, durant una jornada d'UGT a Tona, el seu secretari general, Camil Ros, ha defensat de nou l'acord i insisteix que millora notablement les condicions dels professors.
7: Nosaltres, entre el tot o el res, nosaltres som del camí gradual cap al tot. I jo crec que l'acord d'educació que van fer en el seu moment més l'annex és un acord gradual cap a canviar el model educatiu en inversió i especialment en inversió en les persones, en les condicions de treball i salarials.
1: I enmig dels conflictes, precisament 11 centres educatius de l'Hospitalet de Llobregat s'han sumat a la iniciativa Aules que cremen, on es mesura la temperatura de les escoles per evidenciar la calor que pateixen alumnes i docents en alguns centres i que també és motiu de reivindicació. El seu objectiu és demanar més recursos per a la climatització de les aules. El Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet, ha visitat 2 centres que s'hi han adherit.
8: L'Institut Provençana és un dels 11 centres educatius de l'Hospitalet adherit al projecte Aules que cremen, una iniciativa que vol denunciar la calor que alumnes i docents han d'aguantar a classe. Gràcies a aquests sensors connectats a la xarxa, han elaborat un mapa que recull a temps real la temperatura i humitat a les aules d'arreu de Catalunya. A l'Institut Provençana registren habitualment temperatures superiors als 30 graus i asseguren que van arribar als 39. Malgrat estar equipats amb ventiladors, la calor es fa insuportable, especialment en espais com l'aula d'informàtica o el laboratori.
9: La llei diu que amb més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
8: Un altre centre que s'ha acollit al projecte Aules que cremen és l'Institut Margarida Xirgo. Han patit diversos desmais i la setmana passada van haver d'aturar una classe perquè es va superar el llindar dels 33 graus.
10: Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència.
8: Des d'Aules que cremen volen fer pressió al Departament d'Educació i denunciar la situació a Inspecció de Treball. També animen a la comunitat educativa dels centres a enviar queixes a la síndica de greuges.
1: Els pressupostos de la Generalitat del 2026 continuen el seu camí i s'aprovaran a principis de juliol, després que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns hagin rebutjat les esmenes a la totalitat. El govern ha demanat a Junts i al PP que votin a favor del nou finançament autonòmic quan arribi al Congrés dels Diputats. L'oposició ha criticat durament els comptes. És una informació de Ramon Carvajal.
11: Per només un vot de diferència, els pressupostos del 2026 tiren endavant. El govern d'Illa se n'ha felicitat i agraït als socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Amb mirada futura, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha acollat Junts i el Partit Popular amb el finançament autonòmic.
12: Per això jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
11: Els dos al·ludits han defugit respondre i han carregat contra el pressupost. Mònica Sales és de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
13: El seu propòsit és anestesiar Catalunya, fer veure que tot funciona mentre Catalunya es deteriora lentament, fer oblidar tot el seu potencial, el potencial del país, fer adormir la nació.
14: Creant places absurdes pels seus, organismes inútils pels seus, sempre tot pels seus. Resultat, un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
11: Pel que fa als socis, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calien acords per avançar, i els Comuns han advertit que el seu suport no serà incondicional ni permanent.
1: De l'àmbit judicial, destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
15: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a nen. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà al català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna cosa de català, no faltaria més, clar que sí.
1: També el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, es mostra convençut que el papa parlarà en català en la seva visita a Catalunya. Gordo diu que entén el rebombori d'aquests dies, però assegura que li consta que la situació s'està reconduint. El bisbe tortosí, d'altra banda, demana escoltar l'homilia que el papa Lleó XIV farà a Barcelona.
16: El papa, jo estic segur que utilitzarà el català, em consta que ho farà, que em consta que la Santa Seu està atenta. Jo amb discreció demanaria no, doncs i clar, jo no estic a l'organització, però tinc molta esperança que sí que comprenc el soroll que hi ha aquests dies per la publicació del que ha sigut el ritual de benedicció. Em consta que nosaltres hem de tenir confiança.
1: Mentrestant, i en aquest context, Càritas Diocesana de Barcelona alerta que es cronifica l'exclusió residencial. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien, la major part, 3 de cada 4, en habitatges sense condicions dignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
17: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
18: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
17: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys i per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
1: Un quart de vuit, el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i La Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica de Jordi Casino.
19: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
20: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
19: A la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETB.
21: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
22: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir
2: por otras personas, con unas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
21: Quedan fuera del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa aquest dijous del cadàver d'una persona en una zona d'accés difícil del Montseny. L'avís l'ha donat un excursionista que caminava per la zona. De moment, no consta cap hipòtesi del que ha pogut passar. I la jutgessa que instrueix el cas per la mort d'Helena Jubany ha denegat la petició del principal acusat, Santi La Iglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumentaven que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia, que assegura que hi havia restes biològiques de La Iglesia a la roba de Jubany i demanen un termini de 20 dies. Demanaven, de fet, un termini de 20 dies. La magistrada no atén, doncs, aquesta petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. Alhora, reprèn el termini de 5 dies que havia donat a La Iglesia perquè presenti l'escrit de defensa. En 10 minuts arribarem just a 8:15 del matí. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral, o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 17 i les 23 hores, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Els bombers han atès 89 avisos entre, com us dèiem, les 5 de la tarda i les 11 de la nit. Aquest divendres 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i des de la Federació d'Ecologistes de Catalunya reiteren la seva disconformitat amb el model impulsat pel govern, que titllen d'obsolet. La Sílvia Fernández ens n'amplia la informació.
3: La gestió de l'aigua, la cacera o els residus, el model turístic amb l'anunci de l'ampliació de l'aeroport del Prat, la pèrdua de biodiversitat i la manca de models de mobilitat sostenible són algunes de les carpetes que més preocupen a la Federació d'Ecologistes de Catalunya. L'ENS denuncia que els indicadors de l'estat de conservació del medi s'han agreujat al territori i reiteren la urgència de recuperar la Conselleria de Medi Ambient i Transició Ecològica. Asseguren que el govern incompleix la seva promesa i demanen obertament el cessament dels consellers Sílvia Paneque i Òscar Ordeig. També critiquen durament el Plater, el Pla Territorial pel Desenvolupament de les Energies Renovables, perquè apunten que és un obstacle per implantar un model de generació distribuït i de proximitat. Més d'un centenar d'entitats van subscriure la declaració del Moviment Ecologista Català abans de la constitució de l'actual govern.
1: Us ho hem destacat en titulars. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
22: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment i estarem llestos pel partit. Serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
1: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
0: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
1: I els màxims responsables de Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
4: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
5: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
23: És que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües del que ell pensa, del que ell vol. Que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans de que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
4: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
1: Tot i la pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, els patumaires han pogut celebrar la Patum completa. Amb aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, però és sens dubte que s'ha pogut celebrar aquesta festa. De fet, han fet bona aquella dita, aquella màxima que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després de l'any passat, el salt de plens s'hagués hagut d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat. L'Ajuntament ha optat enguany per reforçar els missatges preventius per megafonia i recordar de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Blat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum, que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant del tot passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques, amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda ha pogut celebrar-se segons el previst. Un dels primers artistes en obrir la jornada ha estat, de fet, Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara.
24: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general a les aules d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca també avui mateix els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. De seguida us ho ampliem, connectarem en directe amb una de les accions de protesta que ha de sortir a aquesta hora en forma de bicicletada a Mataró per confluir en la manifestació unitària d'aquest migdia a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 5 de juny. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord en Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i en sentit nord deixa els vehicles al voral provocant 5 quilòmetres de cues. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara encara deixa un carril tallat en sentit nord a l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions als voltants de Barcelona amb cues al Nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 també a Barberà, amb 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Al Llobregat, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 km. Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig, a Barcelona, i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir al vespre i a la nit, ens queda un divendres enrarit, amb molts núvols que continuaran sent abundants a la costa i al prelitoral. Es preveuen boires també a la Catalunya central. Aquest matí ha refrescat i la tarda serà una mica més oberta. El sol, però, només serà present a Lleida. A Tarragona s'espera alguna gota fins i tot i algun ruixat a l'interior gironí. Ens espera un cap de setmana més suau, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara gairebé 5 minuts de 8:15 del matí. Hem tancat portada i ara entrem de ple en matèria. Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara cara del col·lectiu, d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a l'anunciació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
2: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: Precisament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat a la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat l'oferiment, al·legant que avui és jornada de vaga.
4: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: Al moment de la benedicció ja farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a ell. El més important és que bé. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
1: De la plana judicial destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
7: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
6: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
8: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
9: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
8: Quedan fuera del proceso colectivo protegidos personas con discapacidad igual o superior al 33%, dones víctimas de violencia masculista, familias monoparentales y parejas que trabajen todas dos a la empresa.
1: I els comitès d'empresa dels centres de Nissan a Catalunya acusen la companyia de practicar terrorisme empresarial i demanen al govern la màxima duresa legal. Així ho han verbalitzat després de manifestar-se a les portes del Parlament. No descarten dur l'expedient de regulació d'ocupació als tribunals si la mediació amb la direcció de la companyia s'encalla. Els treballadors també han anunciat les pròximes mobilitzacions com una manifestació oberta a altres empreses en processos similars per aquest dissabte. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat també de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Mig any després de l'aparició de la pesta porcina a Collserola, els porcs senglars tornen a fer acte de presència a les nits al barri de Vallvidrera de Barcelona. Els veïns afirmen que, lluny de reduir-se en el nombre amb les batudes de caça, s'han reproduït de manera important. A més, reclamen a l'Ajuntament que es reculli la brossa a les 7 de la tarda en lloc de fer-ho al matí per evitar que els animals assaltin els contenidors i escamprin la brossa. El consistori defensa, però, que la freqüència de recollida s'ajusta a les necessitats del barri. D'altra banda, la Generalitat ha emès una autorització especial per caçar coipús a l'Alt i al Baix Empordà amb arma de foc per frenar la proliferació d'aquesta espècie exòtica invasora. La brigada específica que els capturava, volíem dir, ha deixat d'operar des de principis d'any perquè depenia de fons europeus. Ara, arran dels danys que provoca el coipú, el govern ha autoritzat pagesos i caçadors a capturar-ne fent servir una munició especial sense plom. La vigència del permís s'estén fins a finals de juliol i des de mitjans de setembre a finals d'octubre. I recuperem en aquest punt la notícia de portada d'aquest informatiu, la nova jornada de vaga educativa d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat la consulta al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Doncs bé, 24 hores després d'aquest no rotund, volem saber com ho ha paït la USTEC i quina lectura en fa. Ens acompanya ara mateix la portaveu Iolanda Segura. Iolanda, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, molt bon dia.
1: El resultat és un cop molt dur per USTEC. Com expliqueu aquest desencaix tan gran entre la direcció del sindicat i la vostra pròpia base?
10: Doncs nosaltres ho agafem, ens ho prenem amb escrutinitat, que es diu. Nosaltres tenim molt clar que el que vam posar a consulta era una proposta que el Departament d'Educació ens feia i que ja no podia anar més enllà, no? Després d'uns dies d'esgotament, de negociació, d'una negociació molt complexa i molt complicada, doncs els màxims que se'ns oferien en aquell moment, i nosaltres doncs vam fer el que estàvem compromesos, que era posar-ho a consulta. Ara nosaltres agafem el guà del col·lectiu, ens diu que això no és suficient i nosaltres doncs actuem en conseqüència i anem a lluitar doncs per ampliar aquesta proposta o fins i tot per reconsiderar una mica tot el sistema educatiu en general. Jo crec que aquí necessitem donar una volta a tot plegat. Això no va només de 4 reivindicacions, sinó va d'una, diguéssim, d'un canvi estructural profund.
1: Vostè que queda desautoritzada per la votació, com afecta això el vostre lideratge en el conflicte? Us heu plantejat dimitir?
10: Bueno, hauríem de dimitir tot el sindicat, perquè són decisions que prenem des del sindicat, i home, i això voldria dir desaparèixer l'USTEC. Crec que no es tracta d'això. Evidentment, potser hem pres decisions desencertades i es tracta de reconduir-les. Penso que el més honest que podem fer és fer això, és fer la lectura pertinent del que ha passat. Sabem que hi ha un desgast molt gran, que necessitem canvis molt grans, en som conscients. Si nosaltres ho vam llançar a consulta i que no és una votació electoral ni a que ens guanyem, diguéssim, els ser majoritaris o no, sinó que ha estat una consulta sobre una qüestió en concret, però nosaltres seguim lluitant igual. De fet, la gran part de la feina, per no dir la majoria de la feina que s'ha fet durant tot aquest temps de mobilització, l'han fet l'USTEC, i si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord, ha estat gràcies a l'USTEC, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment. Però si no és suficient, nosaltres evidentment anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadores i treballadors, doncs a millorar o a anar fins allà on faci falta perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores. És veritat que no es pot continuar treballant a les aules com s'està treballant, que l'educació necessita uns canvis profunds, que es necessita... diguéssim, que les persones treballadores puguem fer la nostra feina amb garanties, però no només això, sinó que no haguem de patir, sinó que l'haguem de gaudir, que la puguem gaudir, aquesta feina. I això és evident. Per tant, bé, nosaltres a disposició i a treballar el que faci falta.
1: Estàveu demanant, de fet ahir ho demanàveu vostè mateixa, de demanar reobrir la negociació avui mateix. Sabem que Esther Niubó, en principi, havia de cridar-vos a consultes avui mateix. Hi anireu? Heu decidit? Heu rebut ja aquesta convocatòria?
10: Sí, nosaltres primer vam llançar aquesta crida, però després potser creiem que avui mateix que tenim aquesta jornada de vaga no és el dia més adient, tampoc per nosaltres, que també necessitem resituar-nos, encara que nosaltres ho tenim molt clar i tirem endavant, però també una mica d'espai ens va bé. Així que no descartem reunir-nos amb la consellera, perquè crec que és important que ens reunim, perquè crec que s'ha de fer una anàlisi de fons de la situació en la qual ens trobem, que no es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció. Nosaltres hem fet el que hem fet per ser conseqüents amb el moment, però evidentment Això és un conflicte que s'ha de resoldre.
11: Doncs esperem que sí sigui. Iolanda Segura, gràcies i bon dia per atendre'ns.
10: Molt bon dia a vosaltres. Moltes gràcies.
11: Doncs bé, en el marc de la jornada de lluita d'avui, l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme han convocat una bicicletada que ha de sortir en els pròxims minuts des de Mataró, amb l'objectiu d'arribar, com dèiem, fins a Barcelona per sumar-se a la manifestació unitària que hi ha convocada. Volem saber quina és l'última hora de la mobilització. Connectem amb els companys de Televisió de Mataró, en Jaume Dormoà i la Clara Sánchez. Molt bon dia.
12: Molt bon dia, Helena. Doncs ens trobem just davant de l'estació de Mataró, com veieu, que és el punt de trobada d'aquest inici de recorregut cap a Barcelona en bicicleta. Com veieu, ja s'han començat a congregar alguns dels docents que avui se sumen a aquesta nova jornada de vaga i doncs el que faran és aquest recorregut per la Nacional 2, fent parada a diferents municipis de la comarca del Maresme per poder arribar a les 12 del migdia a aquesta manifestació unitària que hi ha convocada a Barcelona. Nosaltres tenim aquí a un dels membres de l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, en Joan Barón, perquè ens expliqui una miqueta doncs, com entomen aquesta nova jornada després del resultat d'aquesta consulta que es va fer i que va donar el no com a resultat. Joan, bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Això, com encareu aquesta jornada després del no i de tot el que s'ha anat succeint les darreres hores?
13: Home, molts ànims, perquè semblava que l'acord havia de ser un punt i final i sembla que és el contrari, que no només és un punt, no és un punt i final, sinó que és un punt d'inici nou. La veritat és que molts ànims i avui doncs marxem tots cap a Barcelona perquè estem convocats a les 10 a la columna que li toca al Maresme, que és centrar pel Besòs, i a les 12 del migdia hi ha la manifestació unitària Arc de Triomf.
12: Una miqueta, el seguiment, què preveieu a nivell de seguiment? Perquè són molts dies i encara en queden.

0: a tot arreu, que necessitem més recursos, que no es tracta d'un tema de sou o de condicions laborals nostres, sinó que es tracta sobretot dels recursos que té la infància, l'adolescència, per poder tirar endavant. És a dir, l'educació és l'únic ascensor social que tenim les classes treballadores i aquest ascensor social està completament espatllat des de fa molt de temps. Llavors arriba un moment que ja no ens serveixen pedaços, és a dir, necessitem una reforma, un pacte nacional per l'educació que tiri endavant una manera nova d'entendre aquesta educació.
1: Moltíssimes gràcies, Joan. Doncs, com veieu, a poc a poc es va sumant més professionals de l'educació que se sumen a aquesta reivindicació i que d'aquí ben pocs minuts arrencarà aquesta marxa ciclista per la Nacional 2 que vol arribar doncs, a aquesta convocatòria unitària de Barcelona.
2: I aquest docent que deixava clar el titular, que demanen un pacte nacional per a l'educació i per a l'ensenyament en aquest país. Gràcies, Clara, que vagi bé. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
3: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
2: El Joventut rep a les 9 al Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de 9 a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
4: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
2: I amb la cultura arribarem a les 8. La pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga no ha frenat els patumaires que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després que l'any passat els salts s'haguessin d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat, aquest any l'Ajuntament ha reforçat els missatges preventius per megafonia i ha recordat de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'Esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant passada la una de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda sí que ha pogut celebrar-se segons el que estava previst. Una de les primeres artistes en obrir la jornada ha estat Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara. Per al cap de setmana s'espera una actuació sorpresa.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també convoca avui els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú.
2: Crec que aquí tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 5 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Buscarem tot seguit més reaccions de la comunitat educativa. D'una banda, parlarem amb el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i de l'altra, amb el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Jordi Darcarreras. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. És moment per saber en hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ens ho explica la Sílvia de l'Amo des del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, bon dia, Elena. Doncs en aquests moments estan pendents de ser retirats els vehicles que s'han accidentat a la P7, a Barberà, en sentit Girona, on els vehicles són al voral i en 4 quilòmetres i mig de lentitud, en sentit contrari i arran del trànsit, però també l'efecte tafanent aquesta mateixa via també hi ha aturades en sentit Tarragona. Pel que fa a les rondes, compte perquè hi ha molta mobilitat i els accessos nord hem de parlar encara de aturades a la C58, amb aturades de Montcada cap a Trinitat, també a la zona de la C33 i de sortida entre Montcada i Ripollet cap a Sabadell. Pel que fa al sexus sud, hem de dir que a la 2 hi ha problemes a Cornellà cap a Barcelona i l'entrada i la sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Demanar-vos, com sempre, que circuleu amb molta cautela i no baixeu la guàrdia. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera, tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, dèiem, un servei alternatiu per carretera i us explicàvem en els punts concrets on. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, avui els patumaires de Berga i els que vagin al Primavera Sound de Barcelona diu mesos que podran estar més tranquils.
4: Així és, Helena, molt bon dia. I és que la cosa estarà molt més tranquil·la i molt més calmada que no pas l'aiguada que hi vam tenir ahir, tant a Barcelona com a Berga i, de fet, a gran part de Catalunya. Recordem que ahir es van recollir gairebé 150 litres per metre quadrat en alguns racons del Berguedà i més de 120 litres per metre quadrat al sud del Ripollès. La crescuda del Llobregat i del Ter ha estat de cal ample i, de fet, els embassaments de la Baix, per exemple, i el de Sau estan desembassant perquè estan tan plens doncs, que no han pogut acollir aquesta vinguda d'aigua. Ja diem, tot això és molt més calmat a hores d'ara. Sí que queden alguns ruixats a les comarques de la costa de Tarragona i, de fet, a l'Ebre ha plogut amb ganes fa poques hores, per exemple, a les cases d'Alcanar, 40 litres per metre quadrat en poca estona. Doncs al llarg d'aquest matí encara la Costa Daurada anirà plovent, a la resta del país queden núvols però s'aniran trencant i esmicolant i, sobretot, també, al matí està sent més fresc el que ahir. Aquesta tarda una temperatura que no pujarà gaire, estarem parlant d'una calor molt continguda i molt suportable. Aquesta tarda amb algun xafaguet a l'Ebre, també a cavall de les Gavarres, de la comarca de la Garrotxa, el Gironès i Osona. Res a veure amb dies enrere. I el cap de setmana doncs s'anirà escalfant la cosa una mica, especialment el diumenge, però no pas amb calor angoixant, i algunes tempestes de tarda que sobretot dissabte a la tarda tornaran a afectar moltes comarques del nord del país. És probable que demà al vespre i nit torni a ploure, per exemple, a Berga. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Nova jornada de vaga educativa avui divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa de la unitat sindical que cal per superar els esculls.
2: No es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
1: A tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord, que sí que compta amb l'aval del sindicat Professors de Secundària, i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. La USTEC ha confirmat al Notícies en Xarxa que avui no hi anirà perquè és jornada de vaga.
5: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda.
1: El rebuig al preacord obre un final de curs tens, està clar, i ple d'incerteses per a les famílies, sobretot, que ja estan al límit i que tornen a quedar atrapades en un conflicte que sembla que no avança. En parlem tot seguit amb Jordi de Carreras, ell és president de l'AFAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyor de Carreras, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia.
1: Com interpreteu des de l'AFAC aquest no tan rotund al preacord amb educació?
6: Bueno, clarament creiem que només es pot interpretar com que reflecteix que hi ha una persistència en demandes d'una part molt important dels docents que considera que no estan resoltes i que no s'estan afrontant de forma prou concreta i prou valenta pel departament.
1: El que sembla haver quedat clar és que el problema de fons no era salarial, si més no per a una gran majoria de docents, sinó un problema estructural que ni el departament i tampoc els sindicats han sabut o han volgut abordar. Comparteix aquesta lectura?
6: Sí, efectivament. És evident que la majoria dels docents doncs, han indicat això. No és un tema només de condicions salarials, sinó que s'han d'afrontar tots els problemes del sistema educatiu que s'arrosseguen de fa molts anys. Educació inclusiva, adaptació climàtica dels centres, una gratuïtat efectiva de l'educació pública... Hi ha un ventall, no? També menjadors escolars, la lluita contra segregació, una planificació de l'oferta. Tot això no s'està afrontant de forma estructural i fins i tot els docents i les famílies, ho sabem, requereixen afrontar-los.
1: Amb el final de curs que es presenta, consideren que s'estan vulnerant els drets educatius dels infants? Quin cost tindrà per als estudiants i per a les seves famílies que aquests infants, això... no puguin acabar el curs en condicions. Els nens tornen a ser de nou moneda de canvi?
6: Bé, evidentment les famílies i els infants estan fent un esforç molt gran en aquest context, per això esperem i apel·lem a la responsabilitat del departament i del govern a que afronti el repte de solucionar aquest conflicte abordant aquests problemes perquè tot aquest esforç serveixi realment per avançar en un sistema educatiu amb millor qualitat, no? I amb millors garanties per a tot l'alumnat. Llavors, esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Evidentment, els docents i les famílies també sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit tot aquest conflicte.
1: I acabo molt ràpidament. Després de com han anat les coses, creuen que la negociació, si parlem de sistema educatiu i de les seves deficiències, ha d'incloure a tots els actors de la comunitat educativa, incloses també les famílies?
6: Efectivament, són reptes molt grans, fa molts anys que s'arrosseguen i només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit de cara a un futur i que no siguin pedaços que tornin a evidenciar que no s'afronten de forma estructural els reptes.
1: Don Jordi de Carreras, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia.
6: Bon dia, gràcies per donar-nos veu a les famílies.
1: I amb aquest escenari sobre la taula, què hi diu el Departament d'Educació? Com encara la situació a partir d'ara? Li preguntem ara mateix a Ignasi Jiménez, ell és secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou avui.
7: Molt bon dia, Elena.
1: El Departament diu que el del preacord és bo i que el vol desplegar igualment, malgrat que el 65% dels docents l'han rebutjat. Com es pot tirar endavant un acord que la majoria del col·lectiu no valida?
7: A mi m'agradaria fer un matís important perquè em sembla que no s'ha entès massa tampoc quina és la situació fruit del que va passar el divendres de la setmana passada, just avui fa una setmana, quan es va signar un preacord amb dues organitzacions sindicals perquè es poguessin adherir a l'acord del 9 de març que es va signar el seu dia en Comissions Obreres i UGT. En aquest cas, signat el preacord per part de l'USTEC i per part, en aquest cas, de professors de secundària, aquestes dues organitzacions sindicals han utilitzat el mètode que ells han considerat necessari per tal de poder ratificar el seu preacord. Per tant, fixeu-vos, hi ha hagut dues consultes. Una consulta de professors de secundària, que en aquest cas l'ha fet entre els seus afiliats i ha resultat positiva, i que, per tant, més del 60% del col·lectiu de professors de secundària dona recolzament i suport, en aquest cas, al preacord. I, per una altra banda, hi ha hagut un procés, en aquest cas, de participació i consulta, dut a terme per l'USTEC, juntament amb d'altres organitzacions sindicals que no varen signar el preacord i en el qual el resultat és el que varen conèixer ahir a les 12 del migdia. El govern compleix amb la seva paraula i si ha signat un preacord amb dues organitzacions sindicals i una d'elles decau, amb l'altra nosaltres estem absolutament compromesos i, per tant, tenim la necessitat de poder complir, en aquest cas, amb el preacord i poder-lo tirar endavant. Fixin-se. Ara mateix, en l'acord del 9 de març, més aquest annex, i per tant acabarem formalitzant amb professors de secundària aquest preacord, ja tenim tres organitzacions sindicals que pràcticament és la meitat de la mesa sectorial, que és l'espai de negociació col·lectiva amb els diferents sindicats. Per tant, a mi em sembla que ens hem d'expressar correctament en aquests termes. Evidentment, hi ha hagut una consulta. Aquesta consulta, en aquest cas, per part de l'USTEC, doncs han volgut fer participar no només els seus òrgans, no només els seus afiliats, sinó que han enviat un correu al conjunt dels docents perquè hi participessin. Però, escolteu, això és una decisió que ha pres l'USTEC, no és una decisió que ha pres, en aquest cas, el departament. El departament ha fet la seva feina, que és signar un preacord amb les organitzacions sindicals.
1: Entenem. Per tant, entenem, senyor sí, sí. Ignasi Jiménez, però la situació és la que és i ho tenim sobre la taula. En tot cas, avui obren una ronda de contactes. Què es busca amb aquestes trobades exactament?
7: Doncs fixin-se, nosaltres el que volem és compartir una diagnosi. Ahir, després del resultat, en aquest cas, de la consulta que ha fet vostè, nosaltres ja vàrem anunciar, en aquest cas, doncs, que ens volíem reunir amb tots i cada un dels sindicats que havien signat aquest preacord per tal de poder compartir diagnosi, fer una anàlisi compartida de la situació. De fet, la pròpia USTEC ens va demanar en aquest sentit que féssim una convocatòria urgent, fem la convocatòria urgent per avui, i avui ens acabem d'assabentar doncs, que en aquest cas la USTEC no vindrà. Per tant, continuarem treballant per tal de poder desplegar l'acord del 9 de març, més totes aquestes mesures noves que es contemplaven al preacord i que assumeixen i que s'integren dintre l'acord, fruit en aquest cas de la incorporació de professors de secundària, perquè entenem que és evident que hi ha un malestar en el sistema educatiu. És que això no ho hem negat mai, és evidentíssim. Jo, miri, el curs 24-25 jo estava en un centre educatiu i és evident que el malestar porta no d'aquest curs, sinó de molts cursos anteriors. Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
1: Secretari, acabo. Amb tot el que m'explicava, amb tot el que m'explicava ara, deia, veuríeu factible, doncs, replantejar els dèficits del sistema educatiu tenint en compte a tota la comunitat educativa, no només al de departament i a sindicats, vull dir, a tota la comunitat, fins i tot, per exemple, a les famílies i la resta d'actors que estan involucrats en aquesta comunitat educativa. Això seria interessant tenir-ho en compte?
7: Jo crec que tots aquests espais estan creats i són. Hi ha un Consell d'Educació de Catalunya en el qual hi són representades les famílies, hi són representades les mateixes organitzacions sindicals, hi són representats els docents, hi són representats organitzacions de caràcter educatiu. Vull dir, aquests espais ja els tenim dotats. I escolteu, quan s'arriba a un acord d'aquesta naturalesa, d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, el que fa el departament és anar-lo explicant al Consell d'Educació de Catalunya. I nosaltres estem oberts de poder incorporar diferents mirades. Però és que sembla que tot hagi d'aparèixer en aquest acord. Aquest acord és fruit d'una negociació col·lectiva amb uns sindicats. I, per tant, és difícil que puguin aparèixer totes i cada una de les mesures que ha d'aplicar el departament durant els propers anys per tal de poder donar resposta als dèficits històrics i estructurals que hi ha en el sistema educatiu. Nosaltres, en aquest cas, el que hem fet és respondre a les peticions que ens han fet els sindicats. Fixin-se que estaven tan d'acord els sindicats que van signar aquest preacord i que, per tant, nosaltres vam donar resposta al que ens estaven demanant els sindicats. Ara bé, si els sindicats després, a l'hora de ratificar, en aquest cas, per part de les seves organitzacions, aquest preacord, no han estat capaços de fer-ho, qui té un problema també són els sindicats. I en aquest cas, jo crec que el departament ha fet la seva feina, continuarà amb aquesta voluntat de diàleg, de mà estesa, de treball conjunt, de poder anar incorporant mirades que no només han de ser dels sindicats, evidentment, per tal de poder respondre i donar solució en aquesta situació de malestar, però jo crec que estem fent bé la feina, l'estem fent en una situació de molta complexitat. Evidentment, doncs aquest malestar respon a moltes casuístiques diferents i no és el mateix malestar per cada un dels diferents docents, per alguns serà una qüestió de reconeixement, per d'altres per una qüestió salarial, per una altra per les necessitats en aquest cas de reforçar encara més l'escola inclusiva, però hi ha molts malestars. Jo crec que aquí ara toca el moment ja de desplegar, de començar a treballar, de donar resposta. L'acord és un punt de partida, això no significa que no pugui evolucionar i que, per tant, es puguin incorporar mesures noves, d'acord? Però necessitem ja començar a donar resposta, finalitzar aquest curs i encara en garanties també a l'inici del curs 26-27.
1: Ignasi Jiménez, doncs ho esperem així. Aquest curs queden 15 dies, com aquell que diu, ja està gairebé perdut. Esperem que el setembre es comenci amb ganes i amb fermesa i sense problemes. Ignasi Giménez, gràcies una vegada més per atendre'ns. Que vagi bé.
7: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Minuts per arribar a 8:45 del matí. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians, en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les últimes hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
8: El moment de la benedicció ja farà el que pugui, jo això no li he parlat a ell. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
1: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
10: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
9: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: El Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final, quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
11: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot, anímicament, ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
1: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
12: Contra este Baskonia es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
1: Empat a un de la selecció espanyola de futbol contra l'Iraq en el primer amistós de preparació per al Mundial. El gol del combinat estatal el va fer el blaugrana Ferran Torres, mentre que una errada de Joan Garcia, que va ser titular sota pals, va propiciar el gol dels iraquians. Va debutar Marc Bernal, que no està convocat per a la Copa del Món, però reforça l'equip durant la preparació. També es va estrenar el català Marc Pubill. I el Sabadell buscarà avui la remuntada davant el Reial Madrid Castilla per obtenir el bitllet per a la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de la nova Creu Alta, que espera registrar un ple absolut a les graderies. La prèvia és de Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
13: Ganes, empenta, rauxa, confiança, tot això i molt més és el que Ferran Costa ha vist en els ulls dels seus jugadors aquesta setmana abans d'afrontar un repte majúscul. El centre d'esports Sabadell ha de remuntar una eliminatòria davant el filial del Reial Madrid, que fa pujada. Els arlequinats necessitaran 2 gols de diferència per primer forçar una pròrroga i després passar a la final del play-off d'ascens a segona divisió. La nova Creu Alta serà un autèntic infern, ja que previsiblement esgotarà totes les entrades.
14: Generarà una nit màgica i una nit pel record d'aquelles que els més vells li explicaran als més joves com passin els anys. Que quan acabi el partit sortim tots de l'estadi sentint que ens hem buidat i ens hem deixat l'ànima per aquests colors i per aquest escut.
13: Tot plegat serà aquest divendres a l'estadi de la nova Creu Alta, que fregarà el ple a partir de les 9 de la nit.
1: L'Ajuntament de Llívia ha homenatjat la ciclista Paula Blasi, que resideix i entrena a la localitat sardana. La corredora de l'equip UAE ha guanyat la Vuelta Femenina i l'Amstel Gold Race. A més, el proper estiu també participarà al Tour de França, ocupant el lloc de la neerlandesa Paulina Roijackers, de baixa per maternitat. L'espluguenca ha explicat els seus lligams amb Llívia i també ha destacat els beneficis de poder-hi entrenar.
15: Les meves vacances eren a Llívia, a esquiar, o a l'estiu estar amb un germà per anar amb bici i fer les típiques borrades que fas amb el germà. Llavors, a mi Llívia, poder dir que ara estic vivint aquí, per mi és... Abans truco al meu germà i li dic, és que Víctor, que és que cada dia em desperto i li ensenyo les vistes del balcó. I entrenar per aquí és bàsicament perfecte pel tipus de corredora que sóc i també el tema tràfic i tot. És molt, molt tranquil. Llavors, bueno, té una combinació perfecta de tot el que necessito.
1: La pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda de dijous a Berga no ha frenat els petumaires, que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades en plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu «La Patum no se suspèn mai». La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els 2 salts programats.

0: en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en Xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general convocada a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avalen l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també els crida avui mateix per analitzar el conflicte, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, deia el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més a educació per revertir el bloqueig.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en què el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en Xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui als diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. En parlarem d'aquesta visita tot seguit amb el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia de Montserrat. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat fa poca estona la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. Pel que fa als esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Murcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota per 87 a 90 deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. És divendres i toca fer una ullada a les estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Back Rooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la Luz i pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i Los Masters de l'Universo.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, nova jornada de vaga educativa aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreres, ha demanat un esforç més per revertir el bloqueig i la participació de tots els col·lectius afectats.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat des del que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en què el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en Xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
1: Doncs encara en el marc d'aquest conflicte és una notícia d'última hora. Un centenar de docents han entrat fa poca estona a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès amb consignes contra la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pel sindicat sindical.
0: Notícies en Xarxa. Actualitat local.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: El moment de la benedicció ja farà el que pugui, jo això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
1: Però a banda de la benedicció de la Torre de Jesús, dimecres vinent, el Papa Lleó XIV dedicarà també el matí a visitar el monestir de Montserrat, una de les parades més significatives del seu viatge a Catalunya. El pontífex serà a la Muntanya Santa en plena celebració del mil·lenari, en un moment especialment rellevant per a la comunitat benedictina i per al país. S'hi esperen milers de persones i Montserrat es prepara per rebre una visita que combina dimensió espiritual, cultural i simbòlica. Per entendre què representa aquesta jornada per al monestir, ens acompanya ara el pare Bernat Juliol, que és coordinador dels preparatius per a la visita del Papa a Montserrat, és també majordom i sotsprior de l'abadia. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: A pocs dies de la visita del Sant Pare, amb 10.000 persones i moltes autoritats confirmades, com esteu vivint aquesta espera i com us heu preparat?
6: La primera paraula que diria que em canvia el cap és la il·lusió. Una visita com aquesta són visites històriques. El darrer papa que va visitar Montserrat, el Sant Joan Pau II, l'any 1982, per tant, hi ha hagut poques ocasions en què els papes poguessin visitar Montserrat. Estem davant d'una ocasió històrica, i per tant nosaltres tenim molta il·lusió i moltes ganes. Evidentment, també ho estem preparant el màxim de bé possible per aconseguir que tant el papa com totes les persones que esperem el proper dimecres a Montserrat doncs estiguin al màxim de bé acollides amb el màxim de comunitat possible.
1: Montserrat viu un moment important amb el mil·lenari encara obert. Que el papa vingui just ara, què representa per a la comunitat?
6: Sí, hem tingut la sort que el mil·lenari pròpiament dit el vam finalitzar el mes de desembre. No va ser possible una visita del papa durant l'any del 2025. Primer perquè el papa francès va passar els darrers mesos de la seva vida i per tant ja estava malalt, i llavors al maig va haver l'elecció del papa Lleó XIV i encara no feia viatges, per tant no va ser possible durant l'any passat. Però en canvi, sí que ara s'ha pogut organitzar i podem tenir aquesta visita del papa. Jo crec que ho podem considerar com una clausura d'or d'aquesta celebració del mil·lenari, inesperada, perquè com deia, no ens ho esperàvem fa uns mesos, i per tant jo crec que és un dels motius pels quals també el papa ha volgut venir a Montserrat aquesta celebració dels mil·lenars de la Fundació de Montserrat del Monestir Benedict.
1: Bernat Juliol, la veneració de la Moreneta serà un moment íntim, però també molt observat, molt icònic. Què creu que pot significar per al país, per Catalunya, per als creients catalans, veure el papa davant la imatge més estimada del país?
6: Sí, la Mare de Déu de Montserrat és la imatge que ens estimem tots, no? Jo diria fins i tot molta gent que no és creient s'aprecia la Moreneta, no? És com una imatge compartida per una gran part, sinó per tota la societat catalana. Jo crec que el papa s'hagi pogut fer peregrí un mes de nosaltres, que hagi pogut ja la Mare de Déu, doncs em sembla que d'alguna manera ens dona aquest testimoni d'esperança, ens dona testimoni de pau, ens dona testimoni de fer cristià, no? Per tant, sembla que poder veure el papa davant de la Mare de Déu és una imatge molt, molt gràfica, una imatge molt, molt gran de balança.
1: Bernat Juliol, acabo. En la trobada privada que mantindreu amb el papa, el tema dels abusos que la comunitat ha hagut d'afrontar en els últims anys, creu que podria ser un espai per parlar-ne?
6: Desconec que seran els temes de conversa durant la visita del papa. És possible que ha sigut dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, diguem, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es parli.
1: Pare Bernat Juliol, doncs res, que vagi molt bé aquesta trobada, que no hi hagin gaires nervis, que tot surti perfecte, i això que marqui la història un cop més, aquesta visita de Montserrat, que ja és prou icònica i és prou històrica, ja té prou fites assolides. Una més. Gràcies per atendre'ns. Bon dia.
6: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
8: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
7: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Tres quarts de nou, és moment per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: El Barça, que ha tornat a cedir el factor pista als quarts de final del play-off de l'ACB.
9: Tenia l'opció de segellar per la via ràpida la classificació per les semifinals d'aquest play-off de l'ACB, però va acabar perdent contra el Múrcia al Palau i, per tant, com deies, cedeix aquest factor pista. La derrota per 87-90 l'obliga a guanyar demà a domicili per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final, quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el duel decisiu a la pista murciana.
10: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
9: I el Joventut rep a les 9 el Bascón i a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verdinegres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Els màxims responsables del Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a la segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i també que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
11: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
12: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
13: És que no tinguem la claredat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües de lo que ell pensa, de lo que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, dic abans que tothom comenci a dir que no fem res, que la nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
11: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
9: El Barça debutarà aquest migdia a la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes jugaran els quarts de final contra el Valladolid a partir de la 1, partint com a favorits després d'haver aixecat el títol en les 12 darreres edicions. En cas de victòria, el proper rival a semifinals serà el vencedor del Nava Conca, Carlos Ortega, que té disponible tota la plantilla, tindrà el repte de repartir la càrrega de minuts quan només falta una setmana per la gran cita de la temporada, la Final Four de Colònia. I a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest vespre es disputaran els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. El Calafell rebrà el Liceu, obligat a guanyar per no tancar la temporada. L'altra eliminatòria arriba al pavelló de les Comes completament equilibrada. L'Igualada rep el Barça després d'haver-se imposat dilluns al Palau. Qui surti vencedor tindrà l'opció d'accedir a la final en el quart partit, previst per diumenge al migdia. Doncs l'Igualada, que parteix en aquest cas amb una miqueta més de favoritisme per jugar a casa, però davant del Barça mai es pot dir això.
1: Molt bé, doncs ja ens ho explicaràs. Bon cap de setmana.
9: Vinga,
1: fins dilluns.
9: Cap de setmana.
1: Gràcies, Marta. Doncs, tot i la pluja intensa que va caure ahir a la tarda a Berga, això no va frenar els petomaires, que van poder celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades en plàstics, les comparses han tirat endavant, de fet, a la festa, i han fet bona aquella màxima que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja, això sí, ha marcat el ritme de salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, deia, repartits entre els dos salts programats. I nova edició del Corpus Christi, una festa tradicional arrelada a diversos municipis catalans. En el cas de Barcelona, enguany es fan activitats a 45 espais de la ciutat fins diumenge. A més de les catifes florals, el gran protagonista és l'ou com balla, que s'ha instal·lat a una vintena d'indrets emblemàtics de Barcelona, entre ells la catedral. I allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Giravolta o no giravolta aquest ou?
14: Bon dia, Helena. Hores frenètiques aquí a la Catedral de Barcelona per preparar la visita del Papa dimarts vinent. La seva presència aquí a la catedral forma part de l'agenda del programa del Sant Pere durant la seva visita a la capital catalana. Una visita que està influint i marcant i molt la celebració del Corpus Christi aquí a Barcelona, una de les tradicions més arrelades amb la ciutat i amb l'historiador Nil Ridé. Nil, bon dia.
15: Bon dia.
14: Volem conèixer de quina manera la visita del Papa està influint en la celebració del Corpus aquest any, el 2026.
15: Està influint en tot. Fixa't que, per exemple, el lema de la visita de l'Avinguda del Sant Pare és alçar la mirada, i per mirar l'ou quan va bé hi ha un moment que és d'alçar la mirada. Però també en la decoració, totes les flors de la part central són blanques i grogues, com la bandera vaticana. Estarà muntat fins al dimarts, tot i que porta tancada, perquè la catedral tancarà després del Corpus per acabar de preparar aquesta visita del Sant Pare, però estarà muntat fins dimarts, quan Lleó XIV vingui a la catedral, pugui veure i gaudir d'un dels elements més icònics del Corpus barceloní i de la catedral.
14: La visita del Papa, Nil, marca aquest Corpus, però també hi ha un segon factor que hem de tenir molt present, i és l'any Gaudí. De quina manera també l'ombra, la figura, l'obra de Gaudí influeix en aquest Corpus?
15: Influeix en l'ou com balla, perquè ens trobem en que cada any encarreguem un disseny nou, una mica més contemporani a el que es venia fent, i en aquest any, doncs, que sempre hi ha un punt d'actualitat. Doncs, hi ha els colors, aquestes flors de diferents colors que hi ha per terra i en tota l'enramada superior volen significar aquelles tesseles, aquell trencadís de colors vius que Gaudí feia, i també amb uns tons pastel, perquè el pregó de Corpus que fem sempre amb una vessant més caritativa, més de humana, l'ha fet una fundació que acull infants amb diversitats funcionals. I també a la part de dalt una cosa nova totalment d'enguany, que és aquesta hipèrbole que vol emular amb aquestes formes gaudinianes penjades de cor, aquelles formes arrodonides, buscar aquestes formes això gaudinianes amb aquesta rèplica de la torreta de l'enramada superior de l'ou com balla invertida.
14: I aprofitem ja la teva formació com a historiador per conèixer més de la tradició de l'ou com balla, la gran tradició dins del Corpus. Què és? Què significa?

0: cal emula aquest Santíssim Sagrament a la Custòdia, que és el que se celebra per Corpus.
1: I l'element visual per excel·lència al Corpus, les catifes?
0: Totalment, sí, les catifes. Aquí a la catedral tenim aquesta, que també ens vincula amb aquest any Gaudí, amb tot aquesta, amb aquest trencadís de colors. Diuen que hi ha uns 15 colors diferents de serradura tenyida, també el carbonat càlcic que separa, que juga a fer aquest morter tan ens ve a Gaudí, i al mig, pensant del Corpus, això de l'Eucaristia, el pa i el vi, la forma, el calze, que tot de matèria orgànica, matèries florals i treballades i ben definides, doncs ens fa tenir aquesta catifa que també durarà fins dimarts aquí a la catedral.
1: Ja per acabar, Nil, som a la zona zero de la celebració de l'Eucompany a la ciutat de Barcelona.
0: Totalment. De fet, la catedral de Barcelona és el primer lloc on el documentem. El 1636 ja es parla dels ous per posar el brollador de la font del claustre, i es paga per girar l'aigua, diuen. Clar, aquí no hi ha aigua corrent, el 1600, eh? I fins al finals del segle XIX no n'hi ha cap més documentat. Per tant, sí, la zona zero.
1: Nil Ridey, historiador, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I Helena, tal com insistíem al començament, la catedral s'està posant a punt per rebre el papa dimarts vinent.
2: Doncs nosaltres, Anna, tot i conèixer el truc de l'ou com balla, no deixa d'embadalir-nos cada vegada que el veiem. Gràcies per la fotografia, que vagi molt bé. Bé, doncs ara és moment de fer un cop d'ull a les estrenes de cinema que, com sempre, ens acosta en David Navarro.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
5: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
6: ¿Cómo es que quieres colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
7: Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
5: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia, que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
2: Gràcies un dia més per fer-nos confiança. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. E-mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. També on haveria l'AP7, però en aquest cas a Vilaseca, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, retards també a l'R11 per caiguda d'arbres a la via. I avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa.
2: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
1: Pel que fa a les afectacions, avui un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al Barcelonès i han tallat també la Nacional 150 a Barberà del Vallès. També s'han convocat 3 columnes que partiran de diversos punts de la ciutat a partir de les 10 del matí i que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. No hi va haver ferits i els 6 passatgers van ser evacuats. De fet, encara no s'ha reprès la circulació en aquest punt i, de fet, s'ha habilitat servei per carretera. També va provocar afectacions a la C-17 i diverses incidències al Ripollès i Osona. Els bombers van atendre un total de 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, el temporal també ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Batial. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat, tot i els instants de reprogramació. Per exemple, l'actuació de Massive Attack també es va acabar anul·lant a la matinada. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Vilaseca. Continua deixant un carril tallat en aquest punt. També congestió a l'AP7 a Parets del Vallès, a la C33 a Mollet del Vallès, i també està tallada a la C33 a Parets del Vallès amb desviaments que es fan per l'AP7 i es recomana en aquest cas la C17. A la B10 també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en aquest punt i dificulta encara més les retencions habituals. I avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat avui a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa i ha instat als sindicats a avalar-lo per tal de començar a treballar.
2: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
1: Pel que fa a les afectacions per les mobilitzacions d'avui, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al barcelonès. També s'ha tallat la Nacional 150 Barberà del Vallès i també han provocat retencions a la P7 des de Granollers a causa d'una bicicletada. També s'han convocat 3 columnes, algunes, com dèiem, en bicicleta, que partiran de diversos punts de la ciutat. Ara les 10 i que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. De fet, encara ara no s'ha reprès la circulació i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. Els bombers van atendre 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, també el temporal ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Dos Jacat i també Batllal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. I la Policia Nacional ha detingut 2 persones a Maçanet de la Selva acusades de formar part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava en diversos centres de cultiu.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions, avui hi ha hagut i encara hi ha afectacions a les carreteres, com a la B10. També hi ha hagut afectacions a la Nacional 150 a Barberà, a l'AP7 i també a la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de la ciutat i que confluiran ara al migdia a Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins una d'aquestes columnes, concretament anem fins plaça Espanya, on està la nostra companya l'Ester Minguell, que està seguint precisament una d'aquestes columnes. Ester, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs centenars de docents aquí encara a plaça Espanya, perquè aquesta columna està engegant amb una mica de retard, perquè estan esperant autocars que venen del Penedès i de Lleida, i de seguida engegarà per la Gran Via i aniran fins a Arc de Triomf, on començarà aquesta manifestació, una proposta, una protesta que des d'aquí preveuen massiva després del rebuig al preacord amb el govern i que, segons professors i mestres, ens han explicat aquí que demostra que calen moltes millores al sistema educatiu i que van molt més enllà del salari dels docents. Des de la CGT i USTEC, també des de la COS i la Intersindical, reclamen a Educació que reobri les converses amb el comitè de vaga i que la negociació de les millores ha de deixar de banda l'acord del mes de març. Anuncien una escalada de les protestes que han de concretar encara i han de consensuar, però sí que han anunciat convocatòria de vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, la selectivitat i també la discussió en comissió al Parlament dels pressupostos d'educació.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius que aconseguir la condonació del FLA, també el finançament autonòmic i que l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
3: Algunes coses haurien de passar en mesos. El finançament i l'efectivitat de l'amnistia en mesos. El posar la directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
1: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A7 a Cambrils deixa un carril tallat direcció Tarragona. També hi ha una avaria a hores d'ara al Bruc amb un carril tallat direcció Barcelona. A banda, també afectacions habituals als accessos de la ciutat, a la C58 i finalment a l'AP7 a Barberà. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C12 al FES el 22 de setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distraure mentre prenia un cafè al volant.
0: Notícies en xarxa.

on amb el gran. Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions d'avui, provoquen encara ara afectacions en diverses vies, com són la B10, la Nacional 240 a Tarragona, la C31 a Sant Adrià del Besòs, però també han afectat aquest matí a la P7 i la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de Barcelona i que confluiran ara al migdia al Arc de Triomf.

0: On començarà la manifestació unitària. Anem fins una d'aquestes columnes, connectem amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que precisament està seguint una d'aquestes columnes. Esther, ha arrencat ja aquesta marxa. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat uns quants ja de triomf. Està ja tenyit amb el groc de les samarretes de professors i mestres que esperen l'arribada de totes aquestes columnes que comentaves i que estan avançant pel centre de Barcelona. Sí que són aquí els que venien en bicicleta i esperen poder començar aquesta protesta que ja s'intueix massiva després del rebuig al preacord amb el govern. La Intersindical, la COS, USTEC i CGT, convocants de la vaga que, segons Educació, té un seguiment del 9% amb la informació del 30% dels centres educatius, doncs des d'USTEC també David Caño explica que seguiran el que els docents han decidit a la consulta i organitzaran noves protestes.
2: No tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-ho possible.
1: Els sindicats exigeixen al govern que les negociacions es facin amb el comitè de vaga i anuncien nova jornada de protestes el dia 9 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat, la visita del Papa i el debat del pressupost d'educació en comissió parlamentària.
0: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
1: Fins ara, bon dia.
0: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els dos anys que queden de legislatura. Ell ja s'ha fixat d'objectius aconseguir la condonació del FLA, el finançament econòmic autonòmic, volíem dir, i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
3: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posar la directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
0: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de tres motoristes a la C-12 al FES al setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distreure mentre prenia un cafè al volant i va perdre el control del vehicle i va envair el sentit contrari.
4: Notícies en xarxa.

0: on amb el gras. On amb el gras.
1: Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Serveis informatius.
1: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat per informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 5 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. El Partit Popular defensa la necessitat de que Malgrat disposi d'un centre terapèutic per a infants i joves. Dinou conductors de patinets elèctrics sancionats en una setmana a Malgrat.

Dasha Romero, alumna premiada de l'Escola Vedruna, estudia aquella darrera la ment dels assassins en sèrie. Més d'un centenar d'exalumnes participen a la festa alumni de l'Escola Vedruna.

0: El Partit Popular ha defensat aquest matí la necessitat que Malgrat de Mar pugui disposar d'un centre de salut mental per a infants i joves i que doni també servei a les seves famílies. La regidora popular, Ana Vega, ha mostrat al diputat del PP, Agustín Parra, uns terrenys a la zona d'Escultor Clarà on s'hi podria construir un equipament d'aquest tipus. També han visitat l'Hospital de Dia i la llar residència de la Comunitat Terapèutica del Maresme i l'edifici de Camp Margarit. Mireia Hernández, regidora de Promoció de la Salut, els ha acompanyat a la visita al centre del carrer Passada, on també els han rebut Valentí Agustí i Raül Muñoz, director i gerent de la Comunitat Terapèutica del Maresme, respectivament. Agustín Parra ha explicat que valora molt positivament la proposta del Partit Popular de Malgrat d'ampliar els serveis relacionats amb la salut mental.
1: Darrere de la pandèmia que hem tingut s'han donat i s'han posat de manifest problemes sobretot d'adolescents i de gent jove amb aquestes malalties mentals i la falta de centres per aquest tipus de teràpies. Avui me parlaven de que n'hi ha gent que té que baixar a Mataró per tindre ingressos, el tema de psiquiatria no està també el cobert que hauria d'estar, recolzar aquest servei d'atenció domiciliària també, que no és de gent jove sinó de gent gran i de gent que té una discapacitat, que també intentem tindre aquest servei de psiquiatria important en el domicili, que no tingui aquest desplaçament, i tot i que sigui aquí al nord del Maresme, que jo m'agrada molt desplaçar-me per la província, pues que no tinguin que anar centralitzat a Mataró o inclús baixar a Barcelona.
0: Parra recorda que amb la pandèmia de la Covid s'han posat de manifest problemes d'adolescents i joves relacionats amb les malalties mentals i la falta de centres on es puguin tractar.
1: Dintre de la meva tasca com secretari de la Comissió de Polítiques Integrals de Discapacitat estem veient i m'agrada veure residències i tota aquesta activitat d'aquest sector tan important que és el que dona recolzament a aquestes famílies amb aquests problemes. I avui estem mirant la centre terapèutic de Malgrat, les diferents ubicacions que tenen i la proposta que ha fet el Partit Popular de Malgrat per reunificar tota aquesta activitat en un lloc que pot ser adient i que té molts més metres i que pot ser un lloc de trobada i d'ampliar aquests serveis tan necessaris per a la nostra comunitat. I en aquest sentit, doncs, hem vingut a veure uns terrenys que n'hi ha al carrer Alessandra Fleming, uns terrenys que veiem que n'hi ha molts metres que encara se poden fer coses i crec que això és una reivindicació pels joves amb malalties mentals tan necessàries a la nostra província i també aquí a Malgrat i al nord del Maresme.
0: Per la seva part, la portaveu del PP, Ana Vega, ha lamentat que el govern no els hagi escoltat i que fins i tot se'ls hagi dit que no hi ha joves amb problemes de salut mental.
2: Nosaltres pràcticament no se'ns han escoltat i en alguns casos hasta se'ns han dit que no n'hi ha joves encara amb problemes de salut mental. Creiem que hi ha una part que és el centre de dia que necessitem que els adolescents tirin endavant i que a més ens manquen molt el que són psiquiatres, pedagogos, psicòlegs. Crec que estem en el punt, encara que sigui el zero, tirarem endavant, mirant un terreny que ja vam agafar-ho per a l'horitzó però que eren 12.000 metres quadrats, que en el seu moment és la que va signar el PP fa molts anys, que tenia que anar a un centre educatiu i que, lògicament, l'horitzó són 3.000 metres quadrats. Creiem que de 3.000 metres quadrats a 11.000, el terapèutic es pot fer. També tenim una part que és molt bona, que és la que es va donar a la casa de Margarit. Nosaltres volem, en principi, adequar aquesta casa.
0: Més temes. La policia local de Malgrat ha sancionat a 19 usuaris de patinets elèctrics durant la campanya de vigilància i control entre el 18 i el 24 de maig. Segons fonts municipals, les infraccions més detectades han estat la circulació per voreres i espais reservats als vianants, la manca de l'assegurança obligatòria i el fet de no tenir el vehicle registrat a la Direcció General del Trànsit. Durant aquest operatiu també s'han acabat immobilitzant fins a 4 patinets. De fet, durant el 2025 s'han tramitat un total de 191 denúncies relacionades amb patinets elèctrics. Entre les infraccions més habituals està que circula amb més d'una persona al vehicle, una conducta que ha superat el centenar de sancions. D'altra banda, també s'han registrat denúncies per utilitzar el telèfon mòbil o auriculars durant la conducció, conduir sota els efectes de l'alcohol i o les drogues i fer-ho sense tenir l'edat mínima requerida. Comprendre què porta una persona a cometre un assassinat ha estat l'objectiu del treball de recerca Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer, o de Dasha Romero, alumna de l'Escola Badruna de Malgrat. El projecte, guardonat als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat, aprofundeix en els factors psicològics, socials i ambientals que poden influir en la conducta criminal i en la creació dels assassins en sèrie. Escoltem l'entrevista. Bé, parlem de crims i més concretament de què passa per la ment d'un assassí. Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer, és el títol del treball de recerca de l'alumna de l'Escola Badruna, la Dasha Romero, premiada aquest any als treballs de recerca de batxillerat. Benvinguda, Dasha.
3: Hola, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, D'on va sortir aquest interès per estudiar el que és la ment d'un assassí?
3: Doncs sempre he tingut un interès en aquest àmbit de la psicologia i volia dur a terme un TDR que enfoqués el que vull fer en un futur pròxim, que és doncs, la psicologia forense. Sempre m'ha agradat les pel·lícules aquestes sobre crims i assassinats i volia realment entendre què passa per una ment d'una persona que pot arribar a fer un acte com és aquest tan greu de matar una persona.
0: De fet, ja ho planteges en el mateix títol del treball, que és el nascut per matar, és a dir, realment es neix assassí o és una conseqüència de l'entorn i de les experiències?
3: És una conseqüència de les experiències. És només una petita part de la població la que neix amb una condició biològica que fa que el porti a terme a dur aquestes accions, però la molt majoria d'individus que duen a terme aquestes accions són commoguts i conduïts per les experiències tant psicològiques com socials que duen a terme doncs, a la seva vida, sobretot a la infància.
0: Com et vas plantejar el treball? És a dir, en qualsevol treball de recerca, on es planteja uns objectius, no? I mira de treballar per intentar resoldre, no? la pregunta que un es fa. Llavors, com te'l vas plantejar el treball?
3: Doncs em vaig preguntar què és el que realment passava per la ment dels assassins en sèrie i doncs em vaig plantejar també els objectius principals que volia aconseguir i resoldre amb el treball, que van ser doncs si quins efectes i factors influeixen en la conducta criminal.
0: I com el vas portar a terme? És a dir, què vas fer? Vas investigar casos reals? Vas anar preguntant? Com vas desenvolupar el treball?
3: Doncs a la part teòrica vaig buscar informació sobre la vida de nou assassins en sèrie americans i d'arreu del món, doncs investigant sobre la seva infància, tots els factors que els van fer dur aquestes accions a terme, i la meva tutora també em va ajudar i em va donar consells i idees per buscar i investigar teories de criminòlegs que havien posat doncs, en pràctica i en pregunta aquestes accions.
0: Quins assassins vas investigar, si es pot preguntar?
3: Sí, per exemple, Ted Bundy, que és un americà molt famós, sí. O Jeffrey Dahmer, després Pogo the Clown, que és un home que es vestia de pallasso i anava pels hospitals com alegrant la vida dels nens que estaven malalts, però després matava i enterrava a casa seva doncs, els cossos de les persones. I aquests són alguns dels exemples que vaig poder investigar.
0: Quin és el que va inventar més de tots els casos?
3: Doncs Jeffrey Dahmer, jo diria, perquè a més també practicava el canibalisme. Uf. Per això era una mica dur d'investigar.
0: Fa por. Bé, quins factors vas veure que es repeteixen en els assassins? Tenen algun patró en comú que puguin determinar, no?, que es converteixin en futurs assassins?
3: Sí, doncs els psicològics juguen un paper molt important. Són els trastorns mentals, per exemple, el trastorn de personalitat o la depressió o la psicopatia. I d'altra banda, els més freqüents van ser els ambientals. Això pot causar una mica de dubte, però són bàsicament els ambients en els que han estat exposats aquests individus des de molt petits, sobretot perquè a l'etapa de la infància és quan el cervell es desenvolupa més i si un nen veu unes conductes concretes al seu àmbit familiar, les repetirà i les trobarà normals en l'adultesa.
0: Tot i així, hi ha molta gent que ha viscut per penúries i processos difícils, però no fan aquest clic, no?, de cometre un assassinat. És a dir, diguéssim que són patrons que afavoreixen, no?, que puguis tenir aquestes conductes, però al final té que haver-hi alguna altra cosa que finalment diguis, mira, passo al límit, no?
3: Sí. Per això és molt important també doncs, tenir uns bons llocs on acudir en casos de trastorns mentals i això, perquè hi hagi gent que et pugui ajudar per aquestes conductes que no es converteixin en freqüents i acabin en conductes criminals i violentes.
0: Vas buscar també si hi havia, perquè clar, els més coneguts o famosos acostumen a ser també per les sèries, no?, que veiem molt de crims i tot això, acostumen a ser internacionals, no?, d'Amèrica i tot això, però d'aquí Espanya o Catalunya em vas buscar i vas investigar?
3: Doncs vaig intentar doncs, buscar de totes les parts del món, però no vaig trobar cap assassí en sèrie, per dir-ho d'aquesta manera, d'Espanya o de Catalunya, ja que jo em vaig enfocar en individus que havien matat 300 persones o més i no vaig trobar cap nom així que reflectís doncs, aquesta conducta en el país.
0: Val, i de tots aquests casos sempre parles o incideixes en que són les conductes les que fan que una persona es converteixi en assassí, és a dir, els factors com pot ser la psicopatia o altres factors, trastorns mentals, això és una part residual, podríem dir, dels assassins en sèrie, o no?
3: Pel que vaig trobar a la meva part pràctica, juguen un paper molt important, però sí que és veritat que el factor que té més pes és l'ambient, o sigui, les experiències a les que et sotmeten doncs, aquests individus. Però tot i això, la psicologia és molt important, per això s'ha d'insistir en buscar ajuda per poder ajudar doncs, aquestes persones a que no acabin cometent delictes.
0: Val, t'ha suposat algun problema o t'ha impactat el fet d'investigar tants crims, assassinats, coses doloroses o no sé, o al contrari, o t'ha emocionat molt més, no sé.
3: Doncs jo crec que m'ha realment ajudat a saber el que vull dedicar-me en un futur, perquè jo tenia claríssim que volia dedicar-me a la psicologia, però penso que aquest àmbit de la psicologia és un del que no es parla tant com d'altres, i en el que és molt important doncs, investigar i ser-hi part, perquè el futur és molt important i s'ha d'intentar evitar doncs, aquestes conductes per tenir un futur més segur.
0: Ja que has fet un estudi tan exhaustiu, també voldria fer un incís, no? L'altra part que la societat és la que veu, no? Que són les sèries, no? En plan, Mentes Criminales, TCI, no? Bueno, i moltes més que n'hi ha, que estan molt de moda, i tu creus que es simplifica molt el que és la imatge de l'assassí o es glorifica o com a Dexter, per exemple, o es té una visió molt exagerada dels crims?
3: El que crec és que es té una visió molt negativa, en el sentit de que es veu a l'assassí com a part del problema, però no es veu el que ha fet que acabi en aquesta situació. És a dir, ningú tria ser un assassí. És les teves experiències, la teva infància i els teus trastorns psicològics els que et condueixen a aquest camí. Llavors, jo crec que s'hauria d'implementar una altra versió, per exemple, doncs, un ambient més segur o que ajudés més aquest tipus de persones, perquè no només és les accions que cometen, que òbviament són les greus, però és també doncs, l'estat mental d'aquesta persona.
0: Què vas sentir quan et van donar el premi de recerca?
3: Doncs felicitat, jo crec, perquè vaig esforçar-me molt durant molts mesos i a més el vaig fer en menys temps perquè vaig marxar d'intercanvi i vaig tenir doncs, menys temps per dur-ho a terme. Llavors el fet de que estigués en anglès i de fer-ho en tan poc temps doncs va fer que m'esforcés molt més, llavors jo crec que em va fer molt feliç rebre el premi.
0: Bueno, i a part rebre aquest premi encara et motiva més també bueno, i a més que valorin el teu treball et motiva més a seguir la teva carrera criminòloga, no? Per dir, bueno, psicologia criminal, podríem
3: sí.
0: dir, no?
3: Sí, sí.
0: Val. També m'ha agradat el que has dit, que o sigui, al final l'assassí no decideix, sinó que és la societat, l'entorn el que fa que l'assassí ho faci, és a dir, que no és aquesta la visió que vols transmetre.
3: Sí, o sigui, més aviat entendre el que el condueix a dur a terme les accions
0: això
3: que
0: sí.
3: dur, clar. Sí,
0: vale, aquesta... això s'entén, no? Perquè al final és el que et deia abans, no? Per fer una mica de crítica, eh? Soc
3: clar.
0: Una mica advocat del
3: sí,
0: diable,
3: sí.
0: Eh? Perquè molta gent ho passa malament, però al final no tothom acaba punyalant algú o acaba matant,
3: clar.
0: Sinó influeix, però sempre hi ha alguna cosa dins teu que fa la que et digui vinga, fem-ho,
3: sí.
0: ja està.
3: Per això el títol del TDR també.
0: Molt bé, doncs bé, Dasha Romero, premiada amb aquest treball de recerca de Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer, gràcies per ser avui aquí a Ona Malgrat i esperem que tinguis molts d'èxits amb el teu futur professional.
3: Moltes gràcies.
4: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: Més temes, l'edifici del carrer de Mar de l'Escola Vedruna es va convertir divendres passat en el punt de trobada de més d'un centenar d'exalumnes de diferents generacions que van poder tornar a passejar pels passadissos i patis de l'escola, reconnectar amb companys i mestres, reviure vivències i compartir emocions i records. L'escola, que ha expressat el seu agraïment a totes les persones que van participar a la festa alumni, ha valorat molt positivament la iniciativa, que va comptar amb la col·laboració musical d'alumnes actuals de primària i ESO. Joan Calvet, junt a l'equip directiu de l'Escola Vedruna Malgrat, n'ha fet un balanç positiu i assegura que va ser una trobada magnífica i un èxit.
4: La veritat és que va ser una trobada magnífica. Va ser una trobada d'antigues generacions, va ser un èxit. Va convertir-se en una tarda plena de retrobaments, records, emocions. Antics alumnes van poder vindre aquí a l'escola a passejar pels passadissos, que ja han canviat des de les seves èpoques, van veure les aules, van estar al pati, van reconnectar també amb companys de la seva generació, amb mestres que encara estan aquí, vivències, així una miqueta.
0: Amb aquesta iniciativa, la Fundació Vedruna Catalunya Educació busca l'objectiu de mantenir i reforçar el vincle amb els antics i antigues alumnes. Vedruna Alumni aposta per la proximitat, el compromís, l'intercanvi i la xarxa.
4: Aquesta iniciativa ha de servir per continuar generant espais de trobada. Al final, l'Escola Vedruna és això, un espai de trobada entre les diferents persones que han format part d'aquesta comunitat educativa aquí a Malgrat i tot el que representa per al poble i per la gent del poble, l'Escola Vedruna Malgrat, no? Que més ara estem apostant també per ser un punt de trobada més enllà de l'etapa escolar.
0: La voluntat de la Fundació Vedruna Catalunya Educació és que el projecte pugui oferir als antics i antigues alumnes d'avantatges i formació contínua l'accés a una borsa de treball de Vedruna, informació pensada per a ells i l'opció de sumar-se a propostes de voluntariat internacional.
4: Des de la Fundació han tirat endavant un projecte que és una aplicació per internet, que es tracta de posar en contacte les diferents generacions per poder fer trobades, no només a l'escola, sinó també trobades pels diferents anuaris i els diferents anys, i que l'objectiu és posar al servei d'ells a l'escola, per fer exposicions, per fer retrobaments, per fer assemblees, per fer el que faci falta.
0: Després d'aquesta primera edició de la Festa Alumni, la voluntat de l'escola és consolidar el projecte i continuar generant espais de trobada entre exalumnes. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. El municipi es prepara per acollir aquest diumenge la 8a edició de la Trail Senior de Castell, una prova plenament consolidada que enguany ha assolit el seu topall màxim de participació en 400 dorsals escotats. L'esdeveniment, organitzat pel Club Safir Team, tindrà el seu centre neuràlgic a la plaça de Popi, des d'on sortiran tres modalitats previstes: la Trail de 17 quilòmetres, la Speed Trail d'11 i una caminada popular de 7 quilòmetres. I a Tordera, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima Els Maduixots proposa per aquest dissabte una activitat inèdita en el seu calendari, el tardeig infantil Maduixot. L'esdeveniment tindrà lloc al Parc de la Sardana i s'allargarà des de tres quarts de cinc fins a un quart de nou, oferint una tarda plena de propostes lúdiques i castelleres per a tota la família. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és posar el focus en els més petits, un col·lectiu fonamental per a la continuïtat de la tradició castellera.
5: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: Centenars de docents procedents del Baix Llobregat i Barcelona han tallat cap a quarts d'11 a la ronda litoral a l'altura del passeig de la Zona Franca en els dos sentits de la marxa. Prèviament, un centenar de manifestants ja havien entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès, ubicat al passeig de la Zona Franca, amb crits i en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, COS i per la intersindical. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha remarcat que el moment de la negociació s'ha acabat i ha defensat el preacord signat la setmana passada amb Comissions Obreres, UGT, professors de secundària i USTEC, sindicat que posteriorment s'ha desvinculat. Ha afirmat que el pacte ofereix un marc suficient i realista per enfortir el sistema educatiu a Catalunya. Ho ha dit en una entrevista a RAC1 en què ha apostat per desplegar l'acord ràpidament. També ha descartat dimitir perquè considera que aquesta no és la solució que el sistema necessita. Moment de repassar la situació meteorològica i ho fem parlant amb el nostre company Lluïsmi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a Catalunya, i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa, i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. El dissabte el programa de la Setmana de la Natura inclou l'acte de goteig de paraules amb lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa, amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. Serà a les 12 del migdia al Molí de la Sal. I diumenge hi haurà un nou taller d'anellament d'ocells a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella al Molí de la Sal, des de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia. Moment de repassar la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
7: Continguts en xarxa.
8: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
9: ¿Qué has encontrado?
10: Un lugar. He encontrado un lugar.
8: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
10: És maravilloso. ¿A que sí?
11: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
10: Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
8: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
10: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
9: ¿Qué más?
12: ¡Yo tengo el poder!
8: El film He-Man i los Masters del Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
13: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
14: Ya no hay nada más que decir.

Repassem els titulars del dia. El PP defensa la necessitat que Malgrat disposi d'un centre terapèutic per a infants i joves. Dinou conductors de patinets elèctrics sancionats en una setmana a Malgrat. Dasha Romero, alumna premiada de l'escola Badruna, estudia què hi ha darrere la ment dels assassins en sèrie. Més d'un centenar d'exalumnes participen a la festa alumni de l'escola Badruna.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
1: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
1: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre

0: 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
1: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
0: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
1: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
2: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part 18-13 a favor del conjunt català.
1: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, a primera hora del divendres, plovia a bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran al ronso a gran part de la costa del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa, i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
0: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital, i al Maresme una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2. A Barcelona, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al passeig de la Zona Franca, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes exigint-ne la dimissió.
1: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella. Ha estat sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen el Parc de la Ciutadella i són molts els que es concentren davant del Parlament. Hi ha 90.000 persones, segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho explica.
6: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
7: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
8: Elles contra nosaltres.
9: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
5: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
10: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima. Necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
5: El dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
11: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar. El govern s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
5: Per ara es manté la concentració dels docents repartits a aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
1: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
12: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
0: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
13: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
0: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
1: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
0: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que es plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
1: Mitjans a l'Hospitalet.
14: Taulali, les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
15: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política. I per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar.
14: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
4: Notícies en xarxa.
1: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política i comencem parlant del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, que ha promès que mai no havia tingut coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díaz. Sánchez ha dit que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
0: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díaz li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
16: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia. Como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
0: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
1: A Catalunya, el president Salvador Illa demana al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei de l'amnistia. Bon Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els dos anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
18: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
17: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular, que rebutgen el nou model.
18: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
17: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un dia anem coneixent més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
20: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
19: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
1: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
0: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
1: I en el compte enrere per la visita del Pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
0: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
21: És positiu, ha sigut dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
0: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del papa.
1: És 3:15, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
22: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
23: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar, renovar abans d'ocupar més territori.
22: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
1: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
0: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Matt Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
4: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. 4, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
3: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
2: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
1: Daltabaix polític a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
6: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés i, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
7: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
6: Unes discrepàncies que han fet palès una esquerda dins l'equip de govern i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
1: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
0: És el segon en pocs dies, després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, aquesta passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
1: Una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
0: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstic assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
1: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
8: Com una comunitat tan heterogènia com la de les Brigades Internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
2: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
9: I també a l'aparença es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
2: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
1: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
0: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
1: Canal Tele, Honor Bartomeu.
10: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'arxiu.
11: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
10: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga i unitat jueva.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
24: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off, el títol de la Lliga CB a Múrcia, en perdre ahir el Palau Blaugrana amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pascual, tècnic del conjunt català.
25: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
24: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitoria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
26: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
24: demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la tercera federació. I diumenge, a un quart de 7 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà, els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa més.
1: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 2:15, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.

Repassem els titulars del dia. El PP defensa la necessitat que, malgrat disposi d'un centre terapèutic per a infants i joves. Dinou conductors de patinets elèctrics sancionats en una setmana a Malgrat. Dasha Romero, alumna premiada de l'escola Badruna, estudia què hi ha darrere la ment dels assassins en sèrie. Més d'un centenar d'exalumnes participen a la festa alumni de l'escola Badruna.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
1: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
1: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
1: En Cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
1: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35 a 22.
1: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa, i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luis. Mi al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació, en què han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
11: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre i l'altre.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
12: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Es manté la concentració doncs, de docents repartits a aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
1: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
13: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
0: Notícies en xarxa.
1: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
1: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, liquiditat autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els dos anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
15: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que heu anat treballant durant aquests darrers anys.
14: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del Fla i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
15: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
14: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus dos anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellvé, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
17: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
16: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
1: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
1: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
19: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar, renovar abans d'ocupar més territori.
18: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
1: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Pat Guiel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
0: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
20: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
1: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
22: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cosí n'és el president.
23: No triar si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis llogater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
22: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
24: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica mediambiental.
25: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
24: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
1: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
27: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
26: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
28: I també a l'aparença es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
26: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
1: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
5: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
1: Canal T, Leonor Bartomeu.
29: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
30: El fet que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
29: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
1: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
2: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
3: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport en la cultura, en aquest cas a la Fira del Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que per tant per nosaltres doncs, poder participar i poder ser, portar part del nostre granet de sorra en aquesta activitat doncs, ens omple d'orgull.
2: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
1: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: El quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Cobla Jovenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
6: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no? Una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
4: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix.

0: Estem escoltant el grup Buhos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que canta en català. Per mi. Ara que estic convençut que no viuré empresonat i que ja no poso...
1: Si saps on vols anar... Posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Posa't a caminar.
0: Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet es jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir el Palau Blaugrana van perdre contra l'equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona. Un català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
3: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
2: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes de posar al cartell de No hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a Tercera Federació. Diumenge a 6:15 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
4: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
2: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell-Liceo i Igualada-Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça-Inter-Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
5: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar y nosotros queremos que disfruten.
2: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora, el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club usonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
0: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Milers de docents han tornat a sortir avui al carrer per reclamar que el govern els escolti. La jornada de vaga general avui arriba l'endemà. Recordem-ho que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
1: A l'àmbit polític, Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díaz. Del president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
5: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz, y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, saber a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el govern espanyol, diu que si hi ha contingut i un interès real del PSOE. Així ho ha expressat en una entrevista amb preguntes dels estudiants de l'UPF, que han apuntat que per negociar cal que l'executiu espanyol, ha dit, presenti una proposta i que no sigui només una declaració tot plegat, recordem-ho, després de l'anunci del president espanyol de posar en marxa la maquinària per tramitar els pressupostos. Sobre les investigacions del PSOE, Junqueras ha assenyalat que són escèptics en determinades acusacions. Avui que hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert els corresponents procediments sancionadors, que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros, fruit d'inspeccions com aquesta, la que

0: Capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. I parlem del Castell de Montjuïc, que estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüista. Amb l'ajuda de documents a l'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
1: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 5 de juny de 2026. La renovació integral d'ambulàncies a Catalunya arriba aquest juny al Maresme, Mar Tres Serres.
4: Sí, el 25 de juny en concret es començarà a fer efectiu a la comarca dins de la Regió Sanitària Metropolitana Nord el desplegament de les 1.600 noves ambulàncies que el Servei d'Emergències Mèdiques ha estat desplegant des de l'abril per tot Catalunya.
1: A Palafolls, els veïns al carrer Passada intensifiquen la lluita contra la nova benzinera de Plenoil amb noves accions legals i socials. Melina Morilla.
5: Durant una reunió al teatre, els afectats van decidir organitzar una recollida de signatures i mobilitzacions ciutadanes. També han creat un perfil a Instagram per alertar dels riscos que suposaria la instal·lació.
1: 19 conductors de patinets elèctrics sancionats en una setmana a Malgrat, Ona Malgrat.
6: Segons fons municipals, les infraccions més detectades han estat la circulació per voreres i espais reservats als vianants, la manca d'assegurança obligatòria i el fet de no tenir el vehicle registrat a la Direcció General de Trànsit.
1: El Corpus Christi tornarà a omplir de flors i tradició als carrers de Sant Vicenç de Montalt, Martí Capçada.
7: La jornada començarà diumenge a les 9 del matí amb l'elaboració dels dissenys florals, continuarà amb un dinar de germanor i culminarà a les 7 de la tarda amb la missa a la plaça del poble i la processó.
1: A Calella, la Sala Mozart acull diumenge el memorial Enric Teixidor per lluitar contra l'edatisme. Sergi Ferrer.
8: Calella recordarà aquest diumenge la figura d'Enric Teixidor, considerat un dels pioners del desenvolupament turístic de Calella, amb un memorial que se celebrarà a les 6 de la tarda a la Sala Mozart.
1: I el mag Lari arriba a la Sala Odeon de Canet de Mar amb Estrafalari, Dani Grau.
9: És l'activitat més destacada del programa de primavera del Teatre Odeon.

0: La renovació integral d'ambulàncies a Catalunya arriba aquest juny al Maresme. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, correcte. El 25 de juny, en concret, començarà a fer-se efectiu a la comarca, dins la Regió Sanitària Metropolitana Nord, el desplegament de les 1.600 noves ambulàncies que el Servei d'Emergències Mèdiques ha estat desplegant des de l'abril per tot Catalunya. En serà a tot el país un 20% més de les que funcionen actualment, tant del transport sanitari urgent com el que no ho és, cosa que comportarà també la contractació de més de 600 tècnics d'emergències sanitàries, tot plegat per mitjà d'una inversió de prop de 2.000 milions d'euros, incloent nous equipaments i tecnologia sanitària d'última generació. Entre les prestacions que incorporen aquestes noves ambulàncies destaca l'ús de tecnologia sanitària avançada que permetrà millorar el diagnòstic en el mateix lloc de l'incident. Segons explicava una nota del govern del mes d'abril, el nou model es basa en una planificació fonamentada en criteris tècnics i científics que s'han estat treballant en el SEM i que inclouen les dades d'actualitzacions realitzades a Catalunya des del 2016. Com diem, els nous vehicles permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l'emergència. Entre d'altres, es podran fer ecografies i analítiques de sang amb un resultat immediat. Això permetrà iniciar alguns tractaments de manera precoç abans de l'arribada al centre sanitari. Tot això s'acompanya d'una nova imatge orientada a millorar la visibilitat. Les noves unitats adoptaran el patró Battenberg en color verd fluorescent, un sistema de retolació que permet identificar els vehicles fins a 500 metres de distància i, a més, els alinea amb els estàndards europeus i la resta de cossos d'emergències que té la Generalitat. Com diem, el desplegament a la Regió Metropolitana Nord, que s'emporta la inversió més elevada del país, amb 384.000 euros, es farà a partir del 25 de juny.
0: A Palafolls, els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita contra la nova benzinera de Plenoil amb noves accions legals i socials. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs sí, el grup de veïns i veïnes de Palafolls que suposa la construcció d'una nova estació de servei al nucli urbà ha fet ja un pas endavant a la seva estratègia de resistència. Aquest dimecres el col·lectiu va mantenir una reunió al teatre per compartir la informació tècnica recopilada fins ara i organitzar les pròximes passes per intentar aturar el projecte. Davant la sol·licitud de llicència ambiental presentada per l'empresa Plenoil per instal·lar-se al carrer Passada número 15, els afectats han decidit professionalitzar la seva protesta. Entre les novetats més destacades hi ha la contractació d'un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals que permetin frenar aquesta instal·lació. A més de la via jurídica, el grup treballarà en dues línies d'actuació paral·leles. D'una banda, la pressió política, ja que volen buscar el compromís de tots els partits al plenari per evitar que el projecte tiri endavant, i d'altra banda, la pressió social, perquè el col·lectiu ja ha iniciat una recollida de signatures i no descarta dur a terme mobilitzacions ciutadanes pròximament. Per tal de fer arribar el seu missatge a més gent, els veïns també han creat un perfil a Instagram amb l'objectiu d'alertar sobre els riscos que, segons denuncien, suposaria la benzinera. Segons ja van dir residencials, l'augment del trànsit de vehicles pesants i una afectació directa a la qualitat de vida del poble. Els veïns argumenten que Palafolls ja té prou oferta de combustible actualment, n'hi ha 4 en servei i una 5ena en construcció i que el projecte de Plenoil no aporta cap valor afegit. Actualment aquest projecte està en període d'exposició pública durant 30 dies, moment en què els interessats poden consultar la documentació a l'Ajuntament o a la seu electrònica per presentar-hi al·legacions.
0: Gràcies. Més qüestions. Crítiques a la manca de rigor i planificació en una moció sobre enterraments naturals a Calella. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Sí, el portaveu dels Comuns, Sebastián Tejada, en la lectura de la moció ha dit que actualment a Catalunya conviuen 13 confessions religioses i que les administracions han d'adaptar-se a aquesta realitat. La proposta plantejava habilitar un espai al cementiri Pins de la Creu de Calella, argumentant que hi ha terreny suficient per fer-ho. Des del PP, la regidora Celine Corniel ha dit que es tracta d'una proposta amb un fort component de declaració política. Per la seva banda, el regidor d'Estimem Calella, Cristian Ceballos, ha defensat que abans de plantejar una actuació d'aquest tipus calen estudis previs i ha advertit que la moció obre molts interrogants i fronts de debat. La regidora socialista Cindy Rando ha recordat que a Catalunya qualsevol enterrament s'ha de fer amb fèretre i ha criticat que la moció busca més el titular que no pas una solució viable. Des d'Esquerra Republicana han assegurat que comparteixen el fons del debat i que en cap cas qüestionen els drets de les persones ni la necessitat de respectar la diversitat religiosa religiosa. Finalment, l'alcalde, Marc Buch, ha recordat que antigament els enterraments es feien a terra, però que amb el temps la mateixa Església Catòlica es va haver d'adaptar a nous sistemes. En aquest sentit, ha defensat que també les diferents confessions religioses hauran de trobar fórmules d'adaptació. Albert Comas, també de la CUP, impulsors també de la moció, ha assegurat que el debat és una qüestió de dignitat, drets i igualtat. Ha defensat que totes les persones han de poder ser enterrades dignament i amb totes les garanties sanitàries. La moció va ser desestimada finalment per 9 vots en contra de Junts, PP i Estimem Calella, 6 abstencions d'Esquerra Republicana i PSC i 2 vots a favor de la CUP i Calella en Comú Podem.
0: I 19 conductors de patinets elèctrics han estat sancionats en una sola setmana, malgrat.
4: Sí, la policia local ha sancionat a 19 usuaris de patinets elèctrics durant la campanya de vigilància i control que es va fer entre el 18 i el 24 de maig. Segons fonts municipals, les infraccions més detectades han estat la circulació per voreres i espais reservats als vianants, la manca de l'assegurança obligatòria i el fet de no tenir el vehicle registrat a la Direcció General de Trànsit, a la DGT. Durant aquest operatiu també s'han acabat immobilitzant fins a 4 patinets. De fet, durant el 2025 s'han tramitat un total de 191 denúncies relacionades amb patinets elèctrics al nostre municipi. Entre les infraccions més habituals destaca circular amb més d'una sola persona al vehicle, una conducta que ha superat el centenar de sancions. D'altra banda, també s'han registrat denúncies per utilitzar el telèfon mòbil o auriculars durant la conducció, conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues i fer-ho també sense tenir l'edat mínima requerida.
0: Parlem també del descobriment del cel nocturn en una vetllada astronòmica a Mas Planella, a Mas Panella de Tordera, Mar Tres Serres.
1: Sí, a Mas Panella serà justament l'escenari avui d'una activitat pedagògica enfocada a l'observació del cel nocturn sota el títol Una ullada al cel nocturn, com utilitzar un planisferi. L'esdeveniment té com objectiu acostar l'astronomia a tots els públics i edats, per tant tothom hi és convidat i la jornada consistirà en una xerrada divulgativa on els assistents podran aprendre a reconèixer el sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions que són visibles des de la nostra latitud. L'activitat serà didàctica i anirà a càrrec de l'associació tordarenca Castor. L'activitat, com ara estàvem explicant, serà a partir de 8:45 del vespre amb una durada aproximada de 2 hores. Les persones interessades a participar-hi podran formalitzar la seva inscripció enviant un correu electrònic a l'adreça comunicació@tordera.cat.
0: Gràcies. I a Canet, els veïns de Lledoners recuperen la tradició de l'ou com balla. Dani Grau, bona tarda.
5: Bona tarda. L'ou com balla es pot veure a Canet fins diumenge. Aquesta és una tradició de Corpus que des de l'Associació de Veïns de l'Avinguda Lledoners es vol recuperar. També enguany han creat unes fitxes educatives relacionades amb les tradicionals carifes d'esplors que antigament es feien a Canet. Des de l'Associació de Veïns de l'Avinguda Lledoners, aquest és el tercer any consecutiu que en recuperen la festa de l'ou com balla, un dels actes més emblemàtics de la festivitat de Corpus. Es pot veure a la font del pati interior d'una casa particular, en concret de Can Bax, a la Riera Lledoners número 10. Enguany, també, amb l'objectiu de recuperar aquesta festivitat, han dissenyat unes fitxes pedagògiques que han repartit entre diverses entitats per explicar la tradició dels catifes de Clos, on un altre dels elements emblemàtics de Corpus, l'objectiu és acabar recuperant aquesta tradició que s'havia fet al barri. L'ou com balla es pot veure avui divendres de 3 a 9 del vespre i el cap de setmana de 5 a 9 del vespre a Can Bax, al Lledoners número 10.
0: I la Sala Mozart de Calella acull diumenge el memorial Enric Teixidor per lluitar contra l'edatisme. Sergi.
3: Sí, la Sala Mozart serà l'escenari aquest diumenge del memorial Enric Teixidor, una proposta que neix dins del projecte Fusió 4 de l'Espai Caixa de Calella i que vol retre homenatge a persones que han deixat empremta a la ciutat. Parlem d'Enric Teixidor, conegut popularment com a Mero, que va ser un dels principals promotors del turisme modern a Calella. Empresari i emprenedor, va impulsar la construcció d'hotels i equipaments turístics durant les dècades dels 60 i 70, en una etapa que va transformar l'economia local local i va consolidar la ciutat com una de les, la ciutat de Calella com una de les destinacions de referència de la costa catalana. L'acte comptarà amb la participació de diverses disciplines artístiques vinculades a l'esplai, entre les quals hi haurà teatre, dansa, havaneres, coral, sardanes, musicals, humor i sevillanes. A més, també es retrà homenatge a diverses persones històricament vinculades a l'entitat. La filla d'Enric Teixidor, Josefín Teixidor, ha destacat el programa L'Hora de la Gent Gran de Ràdio Calella Televisió, presentat per Josep Maria Granyó, que la família ha rebut sempre mostres d'estima cap a la figura del seu pare dècades després de la seva mort.
6: I això és el que ens agrada, no? a totes, tant a tota la família, a les netes, als nets, a tots sempre troben algú que els hi parla bé de l'avi.
7: És una llàstima, Josefín va morir als 58 anys.
6: És molt trist. Jo li deia, papa, però si s'acaba el turisme, tu no pateixis, farem una altra cosa.
3: L'entrada serà gratuïta, tot i que durant l'acte recolliran aportacions voluntàries destinades a la Guardiola Solidària de l'Esplai. Els fons serviran per impulsar activitats i projectes adreçats a combatre l'edatisme i afavorir la participació social de les persones grans.
0: Gràcies, i la piscina municipal de Sant Vicenç de Montalt estrena abonaments digitals amb codi QR. Martí Capçada, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Així és, la piscina municipal de Sant Vicenç de Montalt obrirà la temporada d'estiu demà amb una important novetat: la incorporació, com tu bé dius, d'un sistema d'abonaments i entrades digitals amb codi QR. Aquesta iniciativa permetrà als usuaris accedir al recinte de manera més còmoda, portant les seves entrades o abonaments directament al telèfon mòbil. La instal·lació obrirà aquest cap de setmana i el següent, del 13 al 14 de juny, i a partir del 20 de juny fins al 13 de setembre la piscina estarà oberta cada dia. L'horari serà de 10 del matí a 8 del vespre, de dilluns a divendres i fins a 8:45 de la nit els caps de setmana i festius. Els abonaments i tiquets es podran gestionar a través del portal web de la piscina. Pel que fa als preus, es mantenen els abonaments de temporada per residents empadronats, que podran gaudir de la piscina durant tot l'estiu per només 25 euros. L'Ajuntament també manté l'accés gratuït per les persones majors de 65 anys, pensionistes, jubilades, persones amb discapacitat, infants menors de 3 anys empadronats al municipi que hauran de disposar del corresponent abonament digital.
0: I l'Ajuntament de Premià i Marina Port negocien sobre el transvasament de sorres que es podria bescanviar per una aportació econòmica. Sergi.
3: L'alcalde Rafa Navarro negocia actualment amb la concessionària Marina Port sobre el transvasament de sorres al qual està obligada la concessionària. L'objecte de les converses, que estan molt avançades, és determinar si s'ha de fer el moviment de sorres i com s'hauria de fer, o bé si interessa més a les parts deixar-lo de fer i compensar-lo amb una aportació econòmica que serviria per sufragar alguna actuació municipal. Diu Navarro que si finalment es fa el transvasament, s'intentarà que sigui cap a les platges de Ponent.
9: Ells tenen l'obligació de fer el transvasament i si no hi ha necessitat, doncs se l'estalvien. No l'han de compensar. Nosaltres el que estem instant al port és que hi hagi una compensació i que hi hagi una compensació signada. És a dir, que puguem arribar a signar doncs, un conveni en el qual s'estipuli que si hi ha d'haver transvasament vagi cap a les zones on no hi ha ara platja, que seria del barri del Gas, diguem, cap avall, i en cas de que no s'hagi de fer aquest tipus de compensació de sorres, que hi hagi una aportació econòmica per fer projectes comuns amb finançament del port que surtin d'aquests diners, podríem dir-ho així, d'estalvi, de no fer el transvasament de sorra. I això és una decisió voluntària del port que estem negociant i jo crec que en breu, espero que abans de marxar de vacances, tindrem un conveni signat, una aportació econòmica important a sobre de la taula.
3: Recordem que en la decisió sobre si s'ha de fer o no el transvasament interven també els departaments responsables del litoral de la Generalitat i l'Estat. En el cas que s'acordi, vas canviar el transvasament d'una aportació econòmica equivalent. El cost d'aquesta maniobra tant podria ser per fer una actuació en l'àmbit litoral com algun altre en un altre àmbit del municipi. Segons l'alcalde, aquestes converses es fan en paral·lel amb converses amb entitats veïnals que reclamen disposar de més platja, una platja que segons ha insistit Navarro, mai no ha estat l'objectiu principal ni del transvasament ni dels espigons, que buscaven abans que res protegir les infraestructures del front litoral. Encara en matèria de platges, Navarro ha parlat també de l'activació dels serveis a partir del 15 de juny, una circumstància que ha motivat algunes queixes de banyistes i també de grups polítics. Ha recordat que els serveis estan lligats als termes dels diferents contractes amb les empreses que se'n ocupen, però que s'estudiarà avançar les dates en pròximes licitacions.
0: Gràcies, Sergi. En clau política, el Partit Popular defensa la necessitat que Malgrat disposi d'un centre terapèutic per a infants i joves, Ona Malgrat.
4: Així és, els populars han defensat aquest matí la necessitat de que Malgrat pugui disposar d'un centre de salut mental per a infants i joves i que doni també servei a les seves famílies. La regidora popular, Ana Vega, ha mostrat al diputat del PP, Agustín Parra, uns terrenys a la zona Escultor Clarà on s'hi podria construir un equipament d'aquest tipus. També han visitat l'Hospital de Dia i la llar de residència de la comunitat terapèutica del Maresme i l'edifici de Camp Margarit. Mireia Hernández, regidora de Promoció de Salut, els ha acompanyat a la visita al centre del carrer Passada, on també els han rebut Valentí Agustí i Raül Muñoz, director i gerent de la comunitat terapèutica del Maresme, respectivament. Agustín Parra ha explicat que valora molt positivament la proposta del PP de Malgrat d'ampliar els serveis relacionats amb la salut mental.
10: Darrere de la pandèmia que hem posat i s'han posat de manifest problemes sobretot d'adolescents i de gent jove amb aquestes malalties mentals i la falta de centres per aquest tipus de teràpies. Avui me parlaven de que n'hi ha gent que té que baixar a Mataró per tindre ingressos, el tema de psiquiatria no està també lo cobert que hauria d'estar, recolzar aquest servei d'atenció domiciliària també, que no és de gent jove sinó de gent gran i de gent que té una discapacitat, que també intentem tindre aquest servei de psiquiatria important en el domicili, que no tingui aquest desplaçament, i tot i que sigui aquí al nord del Maresme, que jo m'agrada molt desplaçar-me per la província, pues que no tinguin que anar centralitzat a Mataró o inclús baixar a Barcelona.
4: Els populars han lamentat que el govern no els hagi escoltat i que fins i tot se'ls hagi dit que no hi ha joves amb problemes de salut mental.
0: I un any més, el Corpus Christi tornarà a omplir els de flors i tradició als carrers de Sant Vicenç de Montal. Martí.
8: Doncs sí, Sant Vicenç de Montal celebrarà aquest diumenge una nova edició del Corpus Christi, una de les festivitats més emblemàtiques del calendari local. La jornada recuperarà les tradicionals catifes de flors als carrers del nucli històric i culminarà amb la missa a la plaça del poble i la posterior processó pels carrers del municipi. Els preparatius començaran a les 9 del matí amb l'elaboració de les catifes florals, una activitat oberta a la participació de veïns i veïnes. A les 2 del migdia es farà un dinar de germanor i a les 7 de la tarda tindrà lloc la missa solemne a la plaça del poble abans de la processó. Imma Rodríguez, vinculada a les parròquies de les Tres Viles, senyalitza la gran importància d'aquest dia.
11: Pues el Corpus és un dia preciós. La veritat que és un dia molt maco, a més sempre cau en bon temps, i ens fa una mica, el Corpus és també treure l'església, la comunitat de l'església al poble, participar a església i poble fent unes catifes que ara explicarem, de flors, d'altres materials molt maques, molt vistoses, per al final pues, apropar una mica, volem sortir de l'església, treure el cos i la sang de Crist a fora i, bueno, i fer, després fem una processió. És un dia bonic de flors, de comunitat, d'alegria, té un procés molt llarg, però al final aquell dia pues, participa la gent, vingui a l'església o no, perquè al final també al final tots els temes religiosos estan molt intrincats amb la cultura popular.
8: La celebració forma part d'una tradició que es va recuperar fa uns anys a les Tres Viles i que cada any guanya participació. Les catifes es confeccionen amb flors, serradures tenyides i altres materials naturals, convertint els carrers en autèntiques obres d'art.
0: Maduixots organitza el tardeig infantil al Maduixot, Martres Serres.
1: Sí, i serà demà dissabte 6 de juny. En el Parc de la Sardana a Tordera es transformarà en l'escenari perfecte pel gaudi de les famílies. La Colla Castellera de l'Alt Maresme, els Maduixots, ha organitzat aquest tardeig infantil, que serà una jornada lúdico-cultural dissenyada per apropar el món casteller i l'entreteniment als més petits de la casa. L'esdeveniment arrencarà a partir de 4:45 de la tarda i promet una tarda justament farcida d'activitats dinàmiques, inclusives i pensades per a totes les edats. L'objectiu de l'entitat és fomentar la cohesió social i les l'esperit d'equip a través d'un àmbit festiu com el que es viurà demà. Hi haurà un taller que permetrà a la canalla descobrir de primera mà la tècnica, els valors i la màgia de fer castells de forma totalment segura. Hi haurà també l'espectacle Trinxat no tremola, un espai per fer bombolles de sabó, i un taller de pintacares que estarà operatiu durant tota la tarda. A més, els maduixots habilitaran un espai amb taules i cadires, així com un servei de bar. Des de la colla castellera remarquen que es tracta d'un esdeveniment completament obert a tothom i que les activitats programades són d'accés gratuït.
0: Gospel Viu actuarà davant el Papa Lleó 14 a l'Estadi Olímpic. Melina Morilla.
2: Així és, el projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu està convidat a participar en la visita del Papa Lleó 14 el pròxim dimarts 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que plega les formacions de The Gospel Viu Choir, el Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth de Girona. Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats, que és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler a la interpretació del seu conegut èxit El mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats a participar en aquesta celebració.
12: Actuarem un grup de 32 veus, actuarem sota el nom de Gospel Sense Fronteres, que és el projecte d'acció solidària a favor de la infància que ens uneix des de fa més de 20 anys en aquesta previgília dins de l'Estadi Olímpic, i la veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents i cantarem dos temes, i a més acompanyarem a Álvaro Soler amb el seu, amb la seva cançó Bajo el mismo sol fent els cors. És una, són aquelles coses que et passen un cop a la vida. Estem molt emocionats, no només per actuar davant de tants de mils de persones a l'Estadi Olímpic, que estarà ple a vessar, sinó una miqueta pel que suposa aquest any.
2: L'actuació de la formació està prevista per un quart de set de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. El grup estarà acompanyat a l'escenari per una banda musical creada justament per aquesta cita pels productors Pablo Cebrián i Max Miglin. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte que des dels seus inicis l'any 2006 ha portat el gospel arreu del món. Altres artistes que també han estat escollits són Sabor de Gràcia, Conchita, Beret, Alfred García, Siloé, l'Escolania de Montserrat i Sergio Dalma.
0: Gràcies. I encara en cultura, el Mag Lari arriba a la Sala Odeon de Canet amb Estrafalari. Dani Grau.
5: Doncs sí, és un dels plats forts de la temporada de la màgia de combinada amb l'humor de l'il·lusionista i showman Mag Lari. Les entrades ja es poden adquirir per Entràpolis a partir de 23 euros. Estrafalari és un concept com un manifest d'elegància, humor i encant en Mag Lari, i destaca tot el seu talent en un show eminentment participatiu i en un dels números més celebrats, el de públic sencer esdevé còmplice d'un moment màgic compartit, l'humor fidel pel seu estil guarda sempre una doble lectura que els adults gaudeixen amb picardia. L'espectacle és 100% apte per a públic familiar, però amb capes de lectura que el fan únic per a totes les edats. El Mag Lari és l'il·lusionista des de fa més de 30 anys. La seva vocació l'ha portat per tots els teatres de Catalunya i Espanya, amb espectacles com Secrets, Esplenda, Osum i més 25 il·lusions, entre molts altres. Amb este horari, després de més de 300 funcions, ara arriba a Canet. La cita és dissabte a les 8 del vespre.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
13: Aquest migdia estem tenint una situació meteorològica encara amb molts núvols, núvols abundants, però sense precipitacions, ja que el Maresme, de fet, en aquesta tarda tampoc esperem que arribi a ploure a la major part de la comarca, sense descartar alguna gotellada que podria arribar al terç nord, cap a la zona de Tordera o Palafolls, al llarg d'aquesta mitja tarda. Tot plegat, ben poca cosa en conjunt, la tarda es presenta més assolellada que al matí, a excepció, com dèiem, del Maresme nord, on continuaran els núvols, i els vents, per la seva banda, bufaran fluixos de component sud, amb unes temperatures que avui són agradables, més fresquetes respecte als d'ahir, sobretot han baixat les temperatures nocturnes fins als 10 graus de mínima a la zona del Montnegre. Aquest cap de setmana, però, tornarem a recuperar valors preestiuencs. De fet, demà pujaran entre 4 i 5 graus les màximes, per tant, tornem a tenir valors cap als 27-28 graus a l'interior del Maresme i al voltant dels 25, a prop de la costa, fins tot puntualment als 26, amb vents que ho faran fluixos i amb una situació marítima que s'ha de mantenir doncs, força tranquil·la a tota la costa de la comarca. Amb domini del sol, si bé hi haurà núvols prims de cara demà passat, aquests núvols prims es poden fer una mica més densos, arribarà també una miqueta d'aire més fresquet en el sol i això farà que la temperatura pugui recular una mica, però poca cosa. De fet, dilluns començarem la nova setmana amb temperatures encara més altes i màximes que superaran els 30 graus en molts punts de la comarca.
0: Molt bé, això pel que fa a la previsió del temps. Sembla doncs, que recunen les temperatures, però que d'aquí a uns dies tornen doncs, a enfilar-se. Nosaltres farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, a aquesta hora farem el repàs a les xarxes socials. També farem un repàs a les diferents activitats que es faran aquest cap de setmana al Maresme per conèixer doncs, quins plans podem dur a terme. També tenim cinema, com cada divendres, cinema amb la Mireia González per conèixer totes les estrenes i més destacades a les sales i també a les plataformes digitals. També parlarem de teatre, sobre la feina dels tècnics, amb Artur López, i acabarem amb un concurs musical gràcies a Martí Capçada. Tot això a l'Ona Maresma. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi quan passen 4 minuts a 3:45 de la tarda, moment de les xarxes socials i de destacar els tuits. Marta Serres, bona tarda.
3: Hola, Gemma, bona tarda.
2: Comencem destacant el Maresme, què és el més important d'aquest divendres?
3: Doncs mira, sense tenir en compte el tema de la vaga estudiantil, que evidentment no només ha afectat el Maresme, sinó a tot Catalunya, ens centrem en una altra vaga, però a les biblioteques, i en concret a la capital, a Mataró. Perquè si, atenció, sou estudiants i teniu previst anar-hi a estudiar o a buscar, sobretot això, un llibre a la ciutat de Mataró, no podreu perquè les tres biblioteques de la ciutat, la Pompeu Fabra, l'Antoni Comas i la Biblioteca Popular de la Fundació Lloró, estan completament tancades. El motiu? I és que els seus treballadors s'han sumat a la vaga general del personal del Sistema Públic de Lectura de Catalunya per reclamar una dignificació del seu sector. Què reivindiquen? Doncs millores condicions laborals, més personal i protocols contra situacions de violència que pateixen els seus equipaments, fins i tot un estrès de les persones que tenen als usuaris de les tres biblioteques. Aquesta aturada general arriba en un moment clau de l'any, just a les portes dels exàmens de la selectivitat, tot i que els tres equipaments estaran tancats durant el divendres i demà dissabte. Hi ha un matís important per aquests estudiants que vulguin utilitzar les sales d'estudi, que aquestes sí que es mantindran obertes i, a més, en el seu horari habitual perquè tothom, Gemma, pugui estudiar els exàmens de l'ESPAU, que són la setmana que ve.
2: Molt bé, i en clau internacional, en què ens fixem?
3: Doncs en el primer pacient diagnosticat amb antivirus a l'estat espanyol que ha rebut l'alta mèdica a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. L'home ja fa 3 dies que no presentava símptomes i ara finalment ha donat negatiu en les dues últimes proves del PCR. A partir d'ara rebrà un seguiment clínic exhaustiu durant els pròxims 6 mesos per monitorar la seva evolució i controlar, a més, possibles seqüeles, que ja sabem que del coronavirus també n'hi han hagut moltes. Pel que fa a l'altre pacient que hi havia contagiat, la notícia detalla que encara manté alguns símptomes, tot i que són de caràcter lleu. Finalment, 12 persones que van estar en contacte amb aquests afectats podran tornar a casa aquest cap de setmana.
2: Molt bé, així que bones notícies. I el tema curiós del dia?
3: Vinga, i el tema curiós del dia, aquestes ja no són tan bones, perquè ahir l'organització del Primavera Sound, un festival de música molt popular cada vegada més a Barcelona, va confirmar que retornaran l'import de les entrades de la jornada d'ahir dijous. Diem que era mala notícia perquè molta gent es va perdre els concerts dels caps de cartell que hi havien programats per ahir, que eren molt importants, Doja Cat, Massive Attack i Bad Gyal, la també maresmenca, que actuava ahir al final del primer dia d'aquest Primavera Sound. Per tant, pel vent i pluja i el fort temporal es va haver de suspendre completament aquests concerts i, per tant, el Primavera Sound, com no, farà el reemborsament de les entrades i de la part proporcional dels abonaments a les persones que van quedar afectades ahir.
2: Molt bé, m'ha sortit precisament a xarxes aquest tema. Crec que va caure fins i tot una pantalla pel tema de la pluja i del vent i, com bé expliques tu, Marc, no va poder actuar ningú ahir.
3: No, sí que va actuar algú, però no els caps de cartell. A inici del Primavera Sound, tant Blood Orange, com per exemple també van actuar la banda Montreal i Men and Trust i Geese, aquests grups que eren estrangers, alguns nord-americans, sí que van actuar, però els caps de cartell, que jo crec que és els que importaven més a tothom, clar, que per això pagues aquesta entrada, com Bad Gyal, no van poder. De fet, la Bad Gyal ho va publicar, al seu Instagram també.
2: Sí, va publicar unes històries, no?, que deia que li sabia molt de greu, que... sí. Però clar, és que fins i tot ella estava allà, fins a passat un quart de dues, crec que estava per allà i van apurar al màxim, però vaja, mira, el temps no acompanyava i per tant, doncs, un altre dia, no?
3: Sí, totalment, exacte, avui més Primavera Sound, si no passa res, perquè el dia tampoc ha millorat massa.
2: Saps que em fa molta ràbia? Va tocar, saps qui és en Guitarrica de la Fuente?
3: Sí.
2: Clar, és que jo no m'entero de les coses, perquè si jo arribo a saber que ve en Guitarrica, segurament que hagués anat a veure'l. I clar, ho vaig veure a les xarxes, no és com que m'entero de les coses quan ja han passat.
3: En aquest cas, bueno, si prossegueixes Guitarrica de la Fuente a Instagram?
2: No.
3: Clar, si t'agrada, jo crec que primer el segueix, o Primavera Sound, per si de cas, per si hi ha algun que et pugui agradar. I així ja ho vas tenint durant tot l'any i quan t'arriba, pum, et mires el cartell.
2: Clar, no tens, és que tot el sentit del món, clar, sí. Mira, que m'agrada un parell. ell poden tres o quatre cançons, tampoc totes, no? Però sí que em va fer ràbia, no? Com vaig començar a veure molta gent que estava allà al concert i no sé, m'agrada bastant i vaig pensar, ostres, tu, m'ho he perdut. En fi, Marc, no t'explicaré més misèries. Anem a conèixer la pregunta del dia. I què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Doncs estem preguntant si esteu espantats amb l'antivirus, que ja sabeu que n'hem parlat ara en els tuits, que hi ha persones que l'estan superant, però òbviament sempre fa respecte. Ja sabem com ho van passar amb el coronavirus. Per tant, la nostra pregunta va per aquí. Si amb l'antivirus teniu por, sí o no?
2: Més enllà de la notícia del creuer que va ser tan sonada, ara és com que mediàticament aquest tema està com més calmat, no? Ja no acapara tants titulars, crec.
4: Està mort, bàsicament.
3: Bé, perquè...
2: Està mort.
4: Sí, perdoneu la interrupció, eh? Però jo últimament no rebo notícies de l'antivirus. Bueno, hauria d'anar rebuscant, eh? Però és veritat que a nivell mediàtic com que s'ha parat això, s'ha aturat.
2: Sí, és com que ja no hi posen tant el focus, o és que realment potser no hi ha persones noves infectades.
3: Clar,
2: no,
3: vull entendre que no news, good news. Però clar, no sé fins a quin punt.
2: Sí, totalment no news, good news, eh? Uh-huh. Precisament és això.
4: Bueno, a mi ja adelanto que jo no estic espantat per l'antivirus. Seguint aquesta filosofia, jo respondria que no a aquesta pregunta.
2: Molt bé. I tu, Marc, has espantat?
3: No, per ara no. Veient... Digues.
2: Què et fa por, tu?
3: Ostres, no ho sé. A veure, morir-me, però l'antivirus... Jo crec que hi hem passat el coronavirus, no ho sé. Jo vaig agafar el coronavirus,
2: morir-te,
3: per exemple.
2: Has dit que et fa por?
3: Sí.
2: Però si no t'enteres, si et mors,
3: no,
2: ja no notes res.
3: No ho porto bé. No, ja en parlarem al sopar d'Ona Maresma d'aquest tema, si voleu.
2: Per ostres. Tant, et fa por la mort. Ostres, tu.
4: M'he sentit en un moment
3: de
4: com
3: moment
4: si...
3: De moment no porto bé. M'atabalo molt al pensar-ho que deixaré d'existir.
4: M'he sentit com...
2: Si a mi passa... Digues.
4: Perdona, però és que havia de dir-ho. Ja no. M'ha recordat en Jesús Quintero amb aquestes preguntes que feien, el Loco de la Colina, amb aquest silenci.
2: Ah.
4: Quan has dit que et fa por. M'ha quedat una mica...
2: A mi em feia por quan era petita la mort, perquè, clar, no, el meu cervell petitet no ho entenia, no? Però... Perquè pensava, clar, ho veuré tot negre, però pensant-ho bé no veuré res negre, perquè no seré conscient, no? Per tant, jo crec, et convido, Marc, a tenir aquest pensament, no?, de que quan no seràs conscient de res, i per tant, doncs, com a molt, no sé, doncs et deixaràs d'existir o t'encarreràs.
3: Clar, ho entenc, però al moment de pensar que deixaré d'estar on estic ara... anant a llocs, coneixent gent, estant amb els meus, vivint aquesta vida que infinitament ja després ja serà un res, desapareixer.
2: I si t'espera una vida
3: per
2: millor?
3: Què?
2: I et toca la vida de milionari, què?
3: És que no necessito una vida de milionari, jo vull seguir vivint i ja està. Estic molt content i així.
2: No ho sé, ja ho veurem. Si toca la loteria, ja m'ho expliques.
3: Home, no la rebutjo, tampoc.
2: Molt bé, doncs va, que tenim teca per endavant. Marc, gràcies.
3: A tu.

0: I és divendres, faves tendres, així que toca saber què podem fer aquest cap de setmana a la nostra comarca, al Maresme, així que anem a fer un repàs pels diferents pobles que tenim doncs, participant aquí a l'Ona Maresme i bé, fixant-nos en activitats que passen a la zona. Comencem per Tordera, si et sembla bé, Marc, proposa'ns la millor activitat que teniu aquest cap de setmana al vostre municipi o rodalies.
1: Ostres, és que en tenim forces, però vaja, com que me n'he de quedar una, jo escombro cap al que a mi més m'agrada, que és del que en parlarem justament a la segona hora de l'Ona Maresme, del Memorial Josep Barceló, que és de futbol, sí, és cert, però és que hi ha un ambient tan espectacular al camp municipal, és un, per mi, un dels esdeveniments esportius de l'any al poble, i ve moltíssima gent, de vegades algun famós i tot, a nivell futbolístic, evidentment, i no ho sé, jo és que m'encanta molt l'ambient, perquè a més és com, no una festa major, però sí que et retrobes amb molta gent que li agrada l'esport i simplement van a treure el cap, encara que no siguin entesos del futbol, per viure l'ambient, i és que és molt maco, jo ho recomano molt.
0: Molt bé, doncs amb aquesta activitat ens quedem per fer a Tordera. Des de Palafolls, què ens recomaneu?
2: Doncs a Palafolls ens preparem aquest cap de setmana per acollir aquest diumenge la 8a edició ja de la Trail Senyor del Castell. És una prova que està completament consolidada en el nostre poble i aquest any ha assolit el topall màxim de participació amb 400 dorsals esgotats. L'esdeveniment l'organitza el Club Safir Team i començarà el matí d'aquest diumenge a la plaça de Popi. Hi ha tres modalitats previstes: la trail de 17 quilòmetres, l'speed trail d'11 quilòmetres i una caminada popular de 7. En aquest cas, en aquesta caminada popular, també poden anar les mascotes.
0: Molt bé, Melina, doncs en prenem nota. Anem ara cap a Malgrat. Javi, què ens proposes?
3: Doncs si us agraden els animals, destaquem que en el marc de la Setmana de la Natura s'ofereix aquí Malgrat un diumenge un nou taller d'anellament d'ocells a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella al Molí de la Sal. Serà des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia.
0: Perfecte. Anem ara ja cap a Calella. Sergi Ferrer, el més interessant que passa avui en aquesta localitat.
4: Doncs molta teca, i recordem que fins al diumenge se celebra el 98è aplec de la Sardana de Calella, i dins d'aquests actes doncs recomanem que demà dissabte a les 10 de la nit, al Passeig Manuel Puigvert, hi ha la doble audició amb les coples, la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. I llavors diumenge, de 10 a 2 i de 4 a 9, al Pati de l'Os del Parc del Mau, és la diada central de l'aplec amb la participació de les coples, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, Montgrins i Marina. O sigui que els que us agrada el món de la sardana i la copla, no dubteu en passar-vos per Calella per ballar una estona.
0: Molt bé, anem a Canet. Dani, què es fa a Canet?
5: Doncs mira, destaco que hi ha una activitat esportiva molt arrelada, però diferent. Cada any es fa la Copa de Resistència de Motos de 3 hores organitzat per David Díaz, que és un dels membres de la policia local, però que és un tio molt aficionat a les motos. Aquest any la Federació de Motors de Catalunya li ha demanat que, com fa també, no aculli aquesta prova sènior, sinó que aculli i ho farà a partir de demà al polígon industrial una prova de la Copa de Resistència Infantil, com sempre, infantil, en lloc de sènior infantil, MX, una competició de motocross que està organitzada per Motoclub en Tres Turons, de la qual forma part el company i amic David Díaz. De moment hi ha 21 equips apuntats, per tant, compten amb la participació de 42 nens i nenes de 4 a 12 anys. David Díaz, membre del Motoclub de Tres Turons, ha comentat que enguany, en lloc d'organitzar les 3 hores de resistència, com dèiem, doncs la Federació Catalana li ha demanat fer això. Per tant, demà a la tarda, aproximadament a partir de les 3 de la tarda, fins que s'acabi això, fins a les 7, 8 del vespre, doncs activitat, diguéssim, del motor amb nens i nenes de 4 a 12 anys. Per primer cop a Canet, recull, diguéssim, la bona feina que ha fet David Díaz a través del Motoclub Montnegre a tots aquests anys, i ara ja li demanen doncs que faci altres coses, tenint en compte que ell des de Canet sempre ha fet les coses molt i molt bé. Per tant, activitat de motor nova per nanos, nens i nenes de 4 a 12 anys, demà al polígon industrial de Canet.
0: Perfecte, i acabem a Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada.
6: Doncs mira, Gemma, aquí a Sant Vicenç tenim la novena mostra d'entitats que, de fet, ens hi acostarem una estoneta des de Tres Viles Mèdia a comentar, a veure què hi veiem, i toquem, t'he de dir que toquem una mica totes les tecles, eh? Perquè, clar, al ser la mostra d'entitats, hi ha un total de 19 entitats del municipi que estaran allà fent activitats, i de 6 de la tarda a 9 del vespre tenim mil coses. Pensa que va des de Vall de Sevillanes, concerts, actuacions musicals, fins a tornejos de petanca, tastets de paella, tast de, atenció, senglar estofat, i inclús tenim un taller de maquetes de pessebre i un taller de cal·ligrafia japonesa. És a dir que, bueno, ja veus, ho toquem tot aquí a Sant Vicenç.
0: Estarem entretinguts, eh?
6: I tant, ui, sí, home, hem d'anar a treure el cap aquestes, això de, del senglar o de la cal·ligrafia, a mi em crida molt l'atenció.
0: Totalment. Molt bé, doncs companys, ja coneixem totes les activitats que es fan aquest cap de setmana al Maresme, algunes de les activitats més destacades, així que en prenem nota de totes elles i bé, que esperem que el temps també acompanyi i que passem un cap de setmana molt agradable. Gràcies a tots.

0: bé, seguim avançant a l'Ona Maresme. Falten pràcticament 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Moment de les efemèrides amb en Marc Tresserres, que de seguida el saludem, però també a moment de felicitar els famosos que fan anys. Tresserres, bona tarda, bon divendres. Què tal?
1: Estava flipant ara amb els auriculars. No esperava aquesta sintonia d'entrada tan de electrònica, no, podríem dir?
0: Tecno, no?
1: Tecno, perdó, tecno. És veritat, tecno, que no em sortia, tecno, tota la tecno. Raó. Bueno, doncs no l'havia escoltat mai, aquesta manera d'entrar algú felicitant-lo, però vaja, mira, haurem de felicitar cantants que no estan en aquest gènere musical del tecno, però que vaja, que els hi queda quadrat també amb el tema. Gemma, felicitacions d'avui. A veure, el primer de tots, el cantant i compositor andalús David Bisbal, que aquest el coneixem tots, i després el tornarem a escoltar a l'efemèride musical. No avanço res més. Llavors, també hi ha el cantant i compositor australià Troy Sivan, que ara és molt reconegut també a xarxes socials per també la seva cara peculiar i que per molta gent atractiu, no és el cas, per mi jo no el trobo atractiu, trobo més guapo, per exemple, David Bisbal.
0: Aquí, en Troy Sivan, la gent troba molt atractiu?
1: Sí.
0: Doncs t'ho diré ara mateix.
1: Va, molt bé.
0: Home, no sé què dir-te, jo no el trobo gens atractiu, o sigui... Vaja, no ho sé, per mi. No sé què li veuen. És maco, no? És un noi maco, jovenet, 31 anys, rosset, no?
1: Els
0: molt normatiu.
1: Els ulls clarets. Sí, exacte, normatiu. I que té rotllo, o el seu estil propi. Jo crec que va per aquí la cosa.
0: Té personalitat, no? Però clar, allò de dir un sex symbol, no sé, hi ha actors i cantants doncs que estèticament, físicament, són molt guapos, però no sé, m'ha sorprès.
1: Com sempre, va a gustos, això.
0: I tant. Hi ha més gent, no?, per felicitar.
1: Sí, i tant. El bateria de la banda Iron Maiden, Nick McBrien, i l'actriu madrilenya coneguda pel seu paper de Mencía Blanco a Élite, Martina Caridi, i l'ex nedadora catalana, que aquesta, doncs mira, no sabia que era avui el seu aniversari, i dic, ostres, l'Ona Carbonell, que és qui fa els anys, medallista olímpica i de les millors esportistes que ha tingut Catalunya a la seva història.
0: I tant que sí. Doncs felicitats a tots ells. Seguim avançant. Avui també és el Dia Mundial o Internacional de què?
1: Doncs mira, avui és el Dia Mundial dels Pacients Trasplantats de Donació d'Òrgans. Per tant, des d'aquí, moltes gràcies a aquesta gent que dona els seus òrgans a gent qui ho necessita. I per tant, avui se'ls dedica aquest 5 de juny. També és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre el Control de Plagues. I el Dia Mundial de la Hidradenitis Supurativa, que és una malaltia inflamatòria crònica a la pell, i apareixen nòduls que són molt dolorosos, i fístules, i a les zones també complicades, com les aixelles, les ingles i els glutis.
0: I el gluti, molt bé. Sí, el gluti dret o el gluti esquerre.
1: Sí, exacte.
0: També, què més podem dir?
1: Sí, avui hi ha molta teca. Hi ha el Dia Mundial del Yo-Yo, aquesta joguina que hi ha. Els nens no els veu jugant amb el Yo-Yo, però els nens d'abans tots o molts hi jugaven. Era molt entretingut tenir-ho la mà amunt i avall. I el Dia Mundial del Parkour, una activitat física basada en la capacitat motriu de les persones per desplaçar-se i canviar d'ubicació independentment de l'entorn que t'envolti, sempre i sempre utilitzant el teu propi cos, saltant bancs, saltant tanques, saltant teulades, fins i tot, que jo n'he vist d'aquests a internet, i són impressionants aquests vídeos. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment.
0: Doncs sí, molt bé. Anem a seguir amb les efemèrides. Què passava tal dia com avui?
1: Doncs mira, l'any 1982 Espanya passa a formar part de l'OTAN, anem a l'efemèride històrica en aquest cas, que és l'organització del Tractat de l'Atlàntic Nord. Va ser un moment històric i clau per la política exterior del país, perquè tot just es consolidava la seva democràcia després de la dictadura de Franco. Va generar, però, molta polèmica i debat social a Espanya. Per què? Perquè molts ciutadans i partits d'esquerres temien que entrar a l'OTAN convertís Espanya en un objectiu militar directe en cas de conflicte nuclear entre els Estats Units i la Unió Soviètica, perquè encara estaven en un procés de guerra freda, i llavors no volien que s'instal·lessin nou armament o bases militars en territori espanyol. Finalment, l'any 86, el govern de Felipe Gauguin va demanar el sí, però amb tres condicions per convèncer la gent que era escèptica: no integrar-se en l'estructura militar armada, prohibir la instal·lació d'armes nuclears i reduir també la presència militar dels Estats Units a Espanya. Amb tot això, el sí es va imposar, tot i que només amb un 52% dels vots. I això què suposa encara a dia d'avui? Perquè, Gemma, recordem que Espanya encara forma part de l'OTAN i és una assegurança de vida geopolítica, podríem dir-ne, i una eina indispensable per tenir veu en les decisions de seguretat global. Això sí, s'hi destina el 2% del PIB en despesa militar. Per tant, hi haurà gent que hi estarà a favor, gent que hi estarà en contra, però ara sabem que en tantes guerres pel món és important tenir el suport d'aliats per si de cas, jo crec.
0: Molt bé, dos minutets per acabar aquesta secció. Efemèride musical.
1: Vinga, som-hi. Aquesta jo crec que agradarà moltíssim avui. L'any 1979, com hem dit abans, va néixer el cantant i compositor David Bisbal. L'andalús es va fer conegut arreu d'Espanya, sobretot a l'inici pel seu pas, el 2001, ja. Érem petits nosaltres, Gemma, d'Operación Triunfo.
0: I tant, jo ho recordo perfectament, eh?
1: Doncs, sí, exacte. Jo, quants anys tenia? 5?
0: Clar, en tinc 30, en faré 31, menys 26, 6 anys, no?
1: Doncs imagina't, el 2002 Bisbal va llançar el seu primer àlbum, Corazón Latino, gravat a Miami, va ser un èxit rotund, venent més d'un milió de còpies pocs mesos després, amb cançons, tan emblemàtiques com Ave Maria, que estem escoltant de fons, o Lloraré les penes. Bisbal va aconseguir, a més, creuar la frontera immediatament i guanyar 3 premis Grammys latins, i ha col·laborat amb grans estrelles internacionals com Rihanna, Miley Cyrus, Luis Fonsi, Sebastián Yatra, per tant, un cantant reconegudíssim. I ara el que farem és escoltar Ave Maria, perquè el seu estil l'ha anat canviant amb el pas del temps. No sé si vol afegir-hi alguna cosa, en Sergi.
0: Jo haig d'afegir una cosa.
1: Digues.
0: Que m'encanta el burrito sabanero. Saps quina és?
1: Sí, no m'agrada gens.
0: Vaja.
1: Jo, la que he ballat molt és aquesta Ave Maria que està sonant de fons.
0: Doncs va, què et sembla si ballem una estona i arribem al punt de 57 amb el Bisbal? Va, vinga, som-hi, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats a l'Eire 10. El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre 10 li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat avui tenir cap coneixement sobre les seves activitats. També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprenen.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: El president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia.
3: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
1: Els col·legis de metges demanen responsabilitat a totes les parts per buscar una sortida a les vagues de facultatius. Els òrgans col·legiats els costa d'entendre que els espais de diàleg no hagin tingut un paper central a la cerca de solucions i enfatitzen que els metges necessiten sentir-se escoltats. El Consell dels Col·legis reclama finançament suficient a la Generalitat per millorar les condicions de l'exercici de la medicina a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors d'aquests trets. I una troballa fortuita a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre. Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotllà de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional. Els informes apunten que els textos datarien de finals del segle XIV i de principis del XV i es treballa la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga.
4: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.

0: bé, vinga, som-hi, seguim en directe a l'Ona Maresma i ara és moment de remenar entre els arxius de la comarca. Jordi Prats de Valls, què ens expliques avui?
1: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui ens fixem en l'article de la revista maresmenca Reporter, que moltes vegades hem utilitzat per aquesta secció de Maroteca. Ens fixem en un article de la revista del juny, però del 1997. Arenys de Mar seria llavors seu d'una trobada internacional contra el neoliberalisme. Us explico. Un ampli col·lectiu de persones de l'Alt Maresme impulsava la població maresmenca la subseu de la segona trobada intercontinental per la humanitat i contra el neoliberalisme. Una iniciativa de gran abast internacional que va tenir origen l'any passat, és a dir, el 1996, segons l'article, a la selva Llacondona, de Chiapas, a Mèxic. Arenys de Mar acollia llavors, doncs, una mesa de treball dedicada a debatre noves fórmules econòmiques per trencar la dinàmica de mercat que imposava el capitalisme. Els treballs de la mesa, que es recollirien posteriorment en unes conclusions escrites, es complementarien amb un seguit d'activitats culturals com conferències, concerts o projeccions de pel·lícules. L'organització de la trobada, que treballava ja des de fa diversos mesos, preveia doncs l'assistència d'una gran quantitat de persones arribades de diferents punts del món, repetint l'èxit, com dèiem, de la primera convocatòria celebrada l'estiu passat a Mèxic. La paternitat d'aquesta proposta corresponia a l'exèrcit zapatista d'alliberament nacional, que es va aixecar a l'estat mexicà de Chiapas contra l'opressió cultural, social i econòmica que patien els indígenes d'aquella zona. La seva intenció era crear un fòrum internacional de debat que aportés idees i noves propostes per avançar cap a un sistema econòmic i social més respectuós amb les persones i les seves cultures. L'assemblea organitzadora, formada per membres de diferents estats i que es reunia periòdicament a diferents punts del planeta, va escollir l'estat espanyol com a seu d'aquesta segona trobada i, en aquest cas, doncs, Arenys de Mar com a referent maresmenc. Gemma.
0: Perfecte, Jordi, doncs com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara, gràcies.

0: Activitats recomanades d'aquest cap de setmana a la nostra comarca. A Tordera es viurà novament una de les cites esportives més esperades de l'any. Oi que sí, Marc Tres Serres?
1: Així és, Gemma, aquest cap de setmana el camp de futbol de Tordera es converteix en l'epicentre de la il·lusió i del talent jove futbolístic. Torna la 27a edició ja del prestigiós Memorial Josep Barceló, una autèntica festa del futbol que enguany porta xifres rècord, però per parlar-ne no seré jo qui ho faci, sinó un dels membres organitzadors, Adrià Barceló. Què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Marc.
1: Bé, primer de tot, enhorabona per arribar a aquesta 27a edició. En som moltíssimes ja i crec, com a tordarenc també, que a nivell esportiu és el macrotorneig que es fa per excel·lència, perquè us ho heu currat a la gent del futbol Tordera, al nostre municipi. Com ho valores? Perquè tu el portes vivint des de dins des de fa molts anys.
2: Doncs sí, doncs és, la veritat que és un orgull pel que dius, perquè se sumen dues coses, que és la magnitud amb la trajectòria, amb els anys de durada, que és molt difícil, la veritat, que subsistir en aquest món que està canviant tan ràpid, doncs adaptar-se i any rere any doncs treure un torneig de, doncs el que deies tu, de gran magnitud, doncs ens omple d'orgull i també de responsabilitat, que aquí està a vegades la gran dificultat que tenim.
1: Dificultat, no sé si et refereixes també per tornar a traure equips nous o mantenir també els equips que venen en cada edició, perquè aquest any, a més, heu batut rècord de 64 equips i la participació de 35 clubs dividits en 5 categories, fins i tot en futbol inclusiu. Això és una feinada, però tothom va sumant.
2: Doncs sí, és això, és trobar l'equilibri aquest entre, doncs, evidentment, trobar el nivell de les canteres, de les pedreres de tot Espanya, quan podem accedir a Europa, però després també doncs, aquesta vessant social que intentem tenir doncs, molt cuidada en tots els aspectes i sumant, doncs, per exemple, el futbol inclusiu que esmentaves ara, que doncs, és una aposta que vam fer a l'edició anterior, que creiem que va funcionar molt bé, i com vam dir a la presentació, doncs no va ser un moment de visibilització de nosaltres quedar bé i deixar-ho aquí, sinó que hi creiem fermament i apostem, i mentre es pugui tirar endavant, doncs seguirà amb nosaltres.
1: A més, amb un altre club del municipi que hi participa, que és l'Atlètic Club Tordera Park de futbol sala, que portarà un equip.
2: Sí, exacte. La categoria de futbol inclusiu són 4 equips. Dos són de l'entitat, diguem, d'Invencibles, de Tordera i de Barcelona. Després hi ha el Santa, que té relació amb Invencibles, però té el seu propi escut i el seu propi nom, i bé, doncs entenc que funcionen també com a entitat en cert sentit. I finalment, com deies tu, doncs també involucrem una entitat que ens fa il·lusió, que és l'Atlètic Club Tordera Park, amb el seu equip de futbol inclusiu, que tenen participació aquest any.
1: Aquàtica com aquesta, el camp de futbol de Tordera, que teniu dos camps, que aquesta és la sort, no tothom, no tots els clubs ho poden dir, però vaja, des de quan porteu ja, perquè la gent se'n faci una idea,
2: Bé, des de que som associació, la veritat que no parem. Antigament, jo recordo el meu pare que començava a reunir-se al novembre, cosa així.
1: Que, perdó, això no ho hem mencionat, que també hi ha, des de fa un any,
2: sí,
1: l'associació del Memorial Josep Barceló, a part del club.
2: Exactament. Fa pocs mesos vam complir un any oficial, diguem, tot i que ho portem cuinant des de fa un parell. I bé, doncs com et deia, el fet de ser associació doncs fa que doncs quan és una cosa n'és una altra. Ara ja no només és el memorial, també doncs és tot el que fem doncs per finançar-nos, per fer-nos veure, per ajudar també o col·laborar amb el poble, com la crema torrons, per exemple. Doncs fa un parell, bueno, l'any passat vam fer un bar, per exemple, per un torneig de la federació. Bé, tot el que podem, i creiem que és positiu per nosaltres, sigui a nivell de visibilitat o sigui a nivell econòmic, doncs intentem ser-hi, i això doncs porta feina i fa que doncs descansem o intentem permetre'ns descansar un mes o dos de l'estiu, però cap al setembre ja ens tornem a posar al món de feina i tornem.
1: Què fa que clubs com, per exemple, Barça, Espanyol, València, Atlètic de Madrid, Betis, i així podria estar nombrant molts equips de conegudíssims arreu d'Espanya, apostin o cada any o la majoria d'anys per venir al Memorial?
2: Doncs jo et diria que és el prestigi. El prestigi i el bon tracte. A vegades la gent es pensa que portar clubs és doncs pagar, no? I, doncs, que vinguin, els hi paguem l'estada i ja està. Sí, doncs en part és això, has de tenir la força o la potència econòmica per portar-los, però després també és la fiabilitat que tu transmetis i el que t'hagis guanyat durant anys. I tenim la sort que el Barça, per exemple, que és el club professional amb més participacions, de fet és el club amb més participacions darrere el Tordera, doncs que repeteixi, que faci l'esforç, perquè ara entenem que per ells és un esforç de venir, perquè tothom els vol. Hi ha 1.000 tornejos, que això és una de les coses amb les que batallem dia a dia, la competència, però el Barça, doncs, dins la seva agenda, hi ha el Memorial, i això, doncs, ens omple d'orgull i, com et deia, de responsabilitat, perquè sentim que no podem fallar i no els podem fallar. He dit el Barça com a exemple, però hi ha ple de clubs que estan encantats de venir i que guarden sempre, doncs, un equip, dos o inclús tres, pel Memorial Josep Barceló.
1: I això, pel fet que repeteixin cada any, és perquè hi ha un grup de voluntaris molt extens, molt potent, i que fan que aquests clubs se sentin a gust.
2: Doncs sí, és exactament això. Això que ens hem guanyat, aquesta reputació, doncs és simple i exclusivament pels voluntaris, per la seva bona feina i per la quantitat de voluntaris, perquè és una cosa que, a més d'entrar-te, doncs, a nivell sentimental, t'entra pels ulls. O sigui, tu arribes i veus moltes persones amb el mateix color de samarreta, i això impacta. I és del primer que ens diuen: ostres, quina quantitat de gent treballant, doncs, per una mateixa cosa. I quan els expliques que, a més, ho fan de manera desinteressada, doncs ja és quan això, com et deia, deixa de ser una cosa que t'entra pels ulls i, doncs, t'entra, podríem dir, al cor, no? I aquí està, doncs, la força del Memorial, que 170 persones s'uneixin per una única mateixa causa durant 48 hores.
1: Exacte, 48 hores, perquè recordem, això començarà dissabte al matí, ja amb la fase de grups de totes les categories, anar jugant, anar passant també les rondes, i diumenge ja a les finals són totes les rondes, oi?
2: Sí, bueno...
1: Les finals només a la tarda.
2: Exacte, diumenge. El diumenge a la tarda tenim les finals de les categories femení S10, S11 i S12, perquè el futbol inclusiu fem una franja de visibilització el diumenge a les 12 aproximadament, a 3:15, concretament, i les altres categories, les que sí que són competitives, tenen les finals a partir de les, que són les 3 de la tarda aproximadament.
1: I a més, el dissabte hi ha la cerimònia sempre de benvinguda, però aquest any heu canviat la del final.
2: Al revés, és a dir, sempre havíem fet la cloenda, i és una de les coses que ens hem intentat adaptar, doncs, al nou moment que tenim, i és que el que antigament era la cloenda i era un moment, doncs, que la gent gaudia, que la gent esperava, s'havia convertit en un moment que la gent gaudia i esperava, però hi havia un perfil de clubs que entenien perfectament que volien marxar perquè estaven cansats, perquè venien de lluny o perquè tenien coses a fer el dia següent. Llavors, com ens hem adaptat? Doncs canviant la cerimònia de cloenda per una cerimònia de presentació, que cobreix la nostra necessitat o el nostre, doncs, sentit més emocional de recordar en Josep, de recordar a la nostra gent i d'explicar una mica, doncs, el motiu de ser del torneig. I alhora, doncs, també permet als equips, doncs, que sigui un moment en el que ells igualment estan al camp i que també, doncs, per què no dir-ho, llueixi més, que és un dels objectius, lluir i mostrar tot el que hem ajuntat, no, per aquest cap de setmana.
1: Just ara has mencionat el nom de Josep, que és família teva. L'Adrià Barceló és, doncs, familiar de precisament de la persona que se li fa l'homenatge d'aquest memorial. A nivell personal, com ho vius tu? Perquè per la teva família sé que és important aquest torneig que es fa.
2: Doncs sí, és important perquè, bé, doncs, et dona aquest punt, si es pot dir, de valor afegit, no, d'entrega afegida, de pensar que és una persona, doncs, que, tot i que jo no el vaig conèixer, va morir 2 anys abans que jo nasqués, doncs, bé, és un familiar, has sentit a la teva àvia parlar del seu fill, saps el que representava per la família, saps com es va viure des de dins, i t'omple d'orgull o d'estima pensar que hi ha tanta gent que el vol recordar, com a mínim, un cap de setmana a l'any, i que no només el recorden des de la paraula, des del pensament, sinó que el recorden amb la feina, que això és el que més ens sorprèn, i a la família a vegades intentem explicar-ho i no en sabem.
1: Normal. A més, Adrià, dins del torneig hi ha el concurs també de fotografia, que més enllà dels gols hi haurà aquesta part de cultural, d'art, que tothom qui vulgui... Com funciona? Perquè tothom qui vulgui apuntar-se pot participar en aquest concurs?
2: Sí, la idea és involucrar, doncs, una nova entitat, que és el Club de Fotografia de Tordera, uh-huh. I involucrar-los com? Doncs amb un petit torneig dins del torneig, o una petita competició, que sí, pot participar-hi tothom, ja ho hem publicat a xarxes, i és tan senzill com venir amb una càmera i fer una foto esportiva, una fotografia esportiva, en la que es capti un moment tan especial com es pugui, i presentar-la doncs, al nostre jurat, que el diumenge donarà el guanyador i, evidentment, tindrà un obsequi.
1: I abans de tancar l'entrevista, què us diuen normalment, perquè això és curiós, venen una zona del Maresme en concret, en aquest cas el poble de Tordera, amb què es queden els clubs, els entrenadors, o, sobretot perquè la gent gran és qui s'hi fixa més, no? Les famílies i els entrenadors amb el poble, perquè no sé si feu una mica de tour també en dos dies.
2: Intentem que visitin. Sempre que ens pregunten, doncs, ostres, on podem anar a dinar? Doncs intentem recomanar el lloc on dinen, però també recomanem que passin pel Pont de Ferro. És una tonteria, o potser no, perquè sabem que és una responsabilitat nostra també doncs, fomentar la marca Tordera i també ens agrada fer-ho. Ho sentim així i intentem doncs, potenciar el comerç local i potenciar el poble de Tordera doncs, com a moment perquè es descobreixi. Aprofitem també el mercat, explica que hi ha un mercat el mateix diumenge.
1: Exacte, que coincideix.
2: Doncs tot això intentem jugar-ho doncs, al nostre favor i al favor del poble. I la gent moltes vegades doncs, sí que passa, que descobreixen doncs, un poble que a vegades sembla que no, però que amaga coses i que té moltes coses per veure.
1: Adrià, per últim, recordar horaris d'inici de torneig i final del torneig.
2: Vale, horari d'inici, 8:45, es juga el primer partit. Horari de final és aproximat, perquè tot i que la puntualitat és la nostra màxima, bé, l'última final o l'últim moment on s'enxiqui la copa és complicat de dir, però podríem dir que a les 6 i poc hauríem d'estar.
1: I el dissabte també serà a les 6 i poc? O
2: no, dissabte és de 8:45 a les 8. Doncs sembla que l'últim partit a 8:15 de juny.
1: Futbol 24-7 al Camp Municipal d'Esports. Adrià Barceló, membre del Memorial, també de l'associació i també jugador del Club Futbol Tordera, gràcies per venir a l'Ona Maresme i que vagi molt bé de nou aquest Memorial.
2: Gràcies a tu, Marc, per donar visibilitat i per aquest moment.

0: I com cada divendres és moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com no, amb l'ajuda de la Mireia González i també d'en Dani Grau. Endavant, companys.
1: Doncs molt bé, doncs bona ben retrobada, Mireia. Què tal? Com estàs? Hola.
2: Molt bé, i tu com estàs?
1: Bueno, ara ja ha recuperat del tot, eh? Un arreg de vertigen brutal, que no, una cosa que no us recomano a ningú de vosaltres, ni molt menys, evidentment. Es passa molt, molt malament. Bé, anem per la vertiginositat del cinema. La primera pel·lícula, no sé si és una comèdia o alguna cosa així, però clar, té un títol contundent. Cada dia nace un listo. És una comèdia?
2: Sí, és una comèdia, i tant que sí, sí. És una comèdia negra espanyola que està protagonitzada per Hugo Silva i Susi Sánchez i està dirigida per Arantxa Echevarría. I bé, doncs, Antoni Lamas és un cantant que va triomfar en un exitós talent show. Ara, però, està arruïnat. La seva situació canvia quan la Malena, un antic amor, li presenta en Júnior, el fill d'un ric empresari que li proposa robar un quadre valuós de la casa familiar.
1: Ja ens ho imaginem, ja ens ho imaginem. És a dir, per passar una bona estona, diguéssim, no? Vale, vale.
2: Sí, sí, sí. Una comèdia per passar l'estona.
1: Tema de Susi Sánchez, és la mare, per exemple, de, diguéssim, del Legado en los Huesos i tal i qual, per exemple, recordo que és aquesta, no?
2: És que ara mateix m'agafes amb el peu girat, no ho sé. Sí, aquesta actriu...
1: Sí,
2: apareix.
1: El que vull dir és que té un registre brutal d'aquesta dona. És a dir, ara fot aquí una comèdia, sí. Però és que vas fer un drama i de dona dolenta fins a morir. És a dir, és una actriu molt feta, quasi
2: sí.
1: Tenir els seus 70 anys, quasi, i per tant que li fot a tot el registre aquesta dona, vull dir, Déu-n'hi-do. Doncs és aquesta, ja, és que la recordo com si fos ara. Cada dia nace un listo, per exemple, bueno, és una alternativa que m'hi apunto. La que no m'hi apunto, però que tothom qui vulgui pot anar-hi tal i qual, és a dir, és el tema de dir, en la poca inventiva de Hollywood, no Hollywood, tornem-hi, diguéssim, amb una cosa que està més amanida que l'amanida del migdia. He-Man i los Masters de l'Universo. Tornem amb les pel·lículetes de... una altra pel·lículeta de Mas de lo Mismo. No?
2: Sí, en aquest cas, sí. És una nova versió d'aquestes aventures. És una cinta fantàstica nord-americana que està dirigida per Travis Knight i Nicolas Galitzine. És una pel·lícula que narra la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que va estrellar a la Terra la seva nau espacial i va ser separat de la seva espasa màgica. Dues dècades després la localitza i torna al seu planeta natal per defendre'l del malvat Skeletor.
1: Per fanàtics de, diguéssim, de Masters de l'Univers que n'hi ha per un carro, per tant, diguéssim que segurament... doncs aquesta pel·lícula farà la seva funció, que és acontentar fanàtics del Masters de l'Universo i a qui els agradi He-Man. Per tant, evidentment té el seu target i el seu públic. A mi no m'hi veuran, però entenc que hi ha gent per tot. Però evidentment, entre, com sempre, poca inventiva de Hollywood... ja és una manera, és una cosa recurrent. Però si voleu recordar els nostres de l'univers, teniu una nova possibilitat. Aquest cap de setmana, doncs, He-Man i les masses de l'univers a pantalla gran i després, evidentment, d'aquí un cert temps a les plataformes de streaming. Per les quals comencem? El 3, Gran París a Filmin.
2: Sí, en aquest cas és una comèdia francesa que està escrita i dirigida per Martin Jaubat. Els protagonistes són dos joves de l'extraradi, sense feina ni estudis, que surten un matí del seu barri per fer una feineta per un mafiós. Tot es capgira quan es troben seguint la pista d'una misteriosa relíquia arqueològica entre les obres de la futura línia del metro de Gran París. És una història per riure, amb humor, I doncs ens porta aquests dos personatges en una rocambolesca troballa. Bé,
1: avui estàs molt de comèdia, eh? Vull dir, sí. Gran París i la primera, encara dia anar a fer un listo. Bueno, a Filmin. A mi no la tinc, però cada dia, diguéssim, m'estàs doncs tenint més ganes de almenys donar-li una oportunitat, almenys un mes, i mirar-la, perquè les propostes que veig que exposes i les que veig a través de les publicitats, veig que té un catàleg potser no tan comercial, sí, però sí de qualitat. No, Filmin? No n'hi do.
2: Sí. Té un bon catàleg, sí.
1: Simón de la Montaña. A mi em sona això, un drama d'aquests religiosos, no sé si és això, o estic tirant de memòria i estic tirant malament de memòria. També a Filmin.
2: A veure, sí, és un drama argentí, Federico Luis, i protagonitzat per Lorenzo Ferro. En Simón és un noi de 21 anys que viu a prop de la serralada dels Andes i que comença a sentir que els seus somnis no s'estan fent realitat. Per això passa temps amb un grup de nois que, com ell, s'inventen les seves pròpies regles per divertir-se i trobar el seu lloc al món.
1: Ah, val. És una qüestió... No és una comèdia, però no té cap vessant religiosa. Pensava que amb aquest títol, Simón de la Montaña...
2: No.
1: Val, correcte. Doncs bé, és una cosa... Em podíem dir... No rara, però no sé com... Com la podien qualificar, Mireia? No?
2: És un drama que, bé, doncs, parla de nois que tenen discapacitat i com, doncs, es van adaptant al món que els envolta.
1: Val, per aquesta qüestió, doncs, un tema interessant per diguéssim, suposo que el rerefons o la moralina que ens pot deixar la pel·lícula, el missatge que porta, no? En tinença que sí, la pel·lícula. Perfecte. I la darrera, diguéssim, proposta, El Choque, a Netflix. Ahir el vaig estar... No el vaig mirar, però sí que el vaig llegir del que era. És un documental, eh?
2: Sí.
1: Mireia?
2: Sí, és un documental true crime dels Estats Units que està dirigit per Jared Johnson i explica la història d'una noia que va xocar amb el seu cotxe contra un edifici. L'accident va causar la mort del seu xicot i d'un noi que també viatjava dins del vehicle, però res és el que sembla en un principi. És una història real en què, doncs, expliquen el que hi ha darrere d'aquest accident que va ser molt tràgic.
1: Bueno, m'estan dient els companys Gemma, Martí i Calçada que vosaltres sí que l'heu vista i que la recomaneu fervorosament, no? El Choque?
0: Sí. Efectivament, a mi personalment m'ha agradat molt, crec que coincidim també amb en Martí. A Martí t'ha agradat, a tu?
1: No hi és, Martí.
0: En Martí. Oh,
2: sí, està molt bé, sí, estic d'acord també. És una bona història.
0: Sí. És que, clar, i també és molt recent i, clar, ja està com molt ben documentada, no? Perquè com crec que és el 2022, pot ser, els fets.
2: Sí, sí.
0: Clar, i aquest jovent que... tenim el mòbil a la mà tot el dia, doncs, clar, hi ha moltes imatges, hi ha molts vídeos, i clar, és com si ho estiguessis visquent.
2: Exacte, i a més la part de...
1: Ai, Martí, perdona. En Martí, sí, aquí en el grup de WhatsApp nostre, diu, creus que la tia es mata en volent? Vull dir, jo no l'he vist, però vull dir que...
2: No ho expliqueu gaire.
1: M'està donant unes ganes de veure-ho. No sé si és per interès informatiu o per amor o fins i tot, però vull dir que, clar, vull dir, expliqueu fins allà on, diguéssim, on es pugui explicar. És a dir, és un accident verídic. I què passa?
2: Però és que, o sigui, a veure, si t'expliquem molt, te l'esgarrem. És que és molt, molt fina la línia per esgarrar-la. És a dir, és una noia que té... És una noia que pateix un accident i a dins del cotxe hi ha el seu nòvio i un amic del nòvio i s'ha d'esbrinar si és realitat o no, què ha passat realment. I això també t'implica, doncs, que hi hagi una investigació, que hi hagi un judici. Vale. Llavors, a més, el que comentava la Gemma, moltes imatges que els nois penjaven a TikTok, que pràcticament pot seguir la seva relació, que això és el més curiós d'aquest documental, no? Que és com si estiguessis a dins de la seva relació, la seva història.
1: Doncs bueno, demà és una de les...
2: Jo crec que et pot agradar, eh? Jo crec que sí.
1: Correcte. No, si és True Climb, vull dir, evidentment, després des de Carles Porta, que tots els catalans, que ens agrada aquest rotllo, estem bastant, diguéssim, endollats en...
2: Enganxats
1: en qualsevol True Climb. I si dieu que, bé, la majoria us ha agradat, per tant, vol dir que m'haig de posar al carro. Que endavant el veig i segurament estaré en el vostre carro. Doncs gràcies, Mireia, gràcies.
2: A vosaltres.
1: I divendres tornem. Diguéssim, explicar més coses sobre el cinema, els documentals, les, diguéssim, les diferents pel·lícules i els diferents gèneres, diguéssim, cinematogràfics, una setmana més. Gràcies i bon cap de setmana. Adeu.
2: Fins aviat.
0: De repassar la pregunta del dia. Marc Tres Serres des de Tordera, anava a dir Tordera i Tres Serres alhora. Marc,
3: mala combinació, estàvem...
0: Mala combinació, fatal, fatalíssima. Què estàvem preguntant avui a l'Ona?
3: Estàvem preguntant si esteu espantats amb l'antivirus, aquest nou virus que ja la seqüela, no? Podríem dir, ara estem parlant de pel·lícules, doncs vinga, la seqüela del coronavirus, si la gent està espantada amb aquest virus, que ja sabem que hi ha hagut casos amb èxit, en el sentit de gent que l'ha patit, però que està viva encara.
0: Jo he votat que no, una mica els resultats per on van.
3: Doncs mira, la gran majoria de gent diu que no, com tu, Gemma, que no està espantada. 83% dels qui han votat diuen que no els espanta aquesta nova malaltia. I en canvi hi ha una persona que sí ha votat que sí. Per tant, molta diferència. Confien, doncs, igual que tu, suposo, amb els medicaments i les medicines.
0: Companys, us fa... Clar, també, les vacunes, que tenen un paper importantíssim pel que fa també a la prevenció. Companys de l'Ona, us fa por a aquest virus en concret, l'antivirus?
1: A veure, un moment, Gemma, les coses estan molt clares. Si podem comparar amb el coronavirus, no té res a veure. No té capacitat, diguéssim, si no estàs a prop d'una persona que l'ha patit, diguéssim, una transmissió tan bèstia com tenia el coronavirus. Per tant, jo crec que hem d'estar més tranquils. Molt, molt, molt tranquils. No, vull dir, ni molt menys és una qüestió com per preocupar-se. És a dir, sí que com per tenir-ho en compte, però evidentment no estem parlant d'una epidèmia com la que vam viure.
0: Clar. Molt bé, doncs, companys, aquesta és la pregunta del dia que avui us estem formulant des de l'Ona Maresma a través de les nostres xarxes socials. Marc, moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i també parlar de teatre a l'Ona Maresma, Jordi, què ens proposes avui?
3: Avui una secció especial de la secció de teatre, fent, doncs això, menció de tota aquella part que no es veu quan veiem un projecte teatral, la feina que no es veu, de fet, o que no s'aplaudeix tant, no?, perquè surten els actors a aplaudir al públic, però normalment la feina de llums, de so, no és tan reconeguda. Per veure la importància que té precisament en un projecte teatral o musical tot el tema so i il·luminació, avui per això hem volgut convidar a l'Artur López. Ell és cap de tècnics també del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, i precisament es dedica a sonoritzar diferents esdeveniments a través d'una empresa maresmenca. El tenim al telèfon, el saludem. Artur, molt bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
3: Gràcies a tu, com sempre, per explicar-nos la vostra experiència. No sé si estàs una miqueta d'acord, perquè, de fet, és sempre un dels temes, no?, que es tracta quan veiem un projecte teatral o quan es parla d'un muntatge teatral, que poder és la part no tan reconeguda, diguem-ho així, tot i que no sempre passa, però d'un projecte teatral. Poder, la feina que queda més amagada, no, Artur? Com ho veus?
4: Sí, sempre estem nosaltres com darrere l'escenari, llavors mai se'ns veu, estem sempre com amagats, com petits ratolinets, però és una feina que és molt agraïda per nosaltres i al cap i a la fi, potser el públic no tant, però tot l'equip que hi ha al darrere sempre t'ho agraeix, que això jo crec que és el maco i és important.
3: Mm-hmm. Jo crec que és important també comptar amb la feina del tècnic des del principi, perquè no sé si estaràs igual d'acord amb mi, Artur, però tant les llums com fins i tot el so, no? Un so més ampli, més de xiu-xiueig, no ho sé. De fet, també ajuden a explicar la història, no? No només els actors, l'escenografia, tot el que ja coneixem, sinó també, per exemple, una bona il·luminació pot ajudar a explicar la història dalt de l'escenari, no?
4: Sí, exacte. És interessant que tot l'equip tècnic estigui des d'un primer moment ficat com en un projecte, sobretot és parlar de teatre, ja que, sobretot la il·luminació, que és el tema que més toco, crec que és una de les parts, o sigui, és la part més visible que té una obra. Vull dir, sense una il·luminació no es veu res dalt de l'escenari. Llavors crec que és important que sempre es compti amb un equip tècnic des d'un primer moment on es tantegi ja un cop s'estan com creant les escenes, creant el projecte, una mica ja que és el que voldrà, que és el que necessitarà, etcètera, etcètera, no? Per anar com plantejant i creant també tot el que és el projecte en part, en gran base de la il·luminació.
3: Mm-hmm. Artur, tu més o menys ja ens ho explicaves ara mateix, però també et volia preguntar per on comença un equip d'il·luminació? És a dir, què és el que vosaltres necessiteu de l'equip d'actors, de l'equip de direcció, de l'equip d'escenografia per començar a muntar, per exemple, les llums d'una proposta? Entenc que, per exemple, saber la història, per tant, comptar amb el guió, és bàsic i, òbviament, reunions i reunions amb l'equip directiu per arribar a un
4: Exacte.
3: Acord conjunt, no? Suposo.
4: Sí, jo crec que el bàsic és tenir un guió per conèixer la història i saber de què va el tema. I llavors, en base de que sigui una producció que ja s'hagi fet algun altre cop, que no sigui pròpia o original, és guai no copiar, però sí que fa referències d'altres propostes que ja s'hagin fet, o en cas de ser com una proposta pròpia o original, anar veient assajos i anar veient com l'obra com ja feta i muntada. Perquè crec que és la manera més fàcil que a l'hora de fer un disseny d'il·luminació veure l'escenografia que es tindrà, colors de vestuaris, posicions dels actors i els actius de les escenes, i com bé deies, reunions i reunions amb directors i directores per parlar 40.000 temes diferents en base a la il·luminació.
3: Mm-hmm. A més, a mi en aquest tipus d'entrevistes, Artur, també m'agrada desvetllar, no?, a l'oient que ara ens estigui escoltant a través de l'Ona Maresma, aquells petits trucs, no?, que també teniu els tècnics i que la gent que alguna vegada hem pujat de l'escenari també sabem, no? Moltes vegades hi ha gent que es sorprèn, sobretot per veure diferents marques, no?, en el terra de l'escenari. Moltes d'aquestes marques,
4: sí,
3: per exemple, tot i que no han de ser visibles, però òbviament entenc que el material també és complicat, és aquella marca que l'actor o l'actriu té present a l'hora de tenir una bona il·luminació, no? Per exemple, moltes vegades
4: Clar.
3: També hem pogut veure un actor que surt de foco, i aquí vosaltres hi podeu fer mans i mànigues, però no sempre és possible, Artur.
4: Exacte. Sí, nosaltres sempre intentem que quan hi ha un foco molt concret cap a una persona, fer una petita marca al terra perquè l'actor tingui visible on s'ha de col·locar, perquè aquest efecte de llum quedi bonic a l'hora de la representació. Però sí que és veritat que a vegades per motius aliens als tècnics, vull dir, inclús aliens als actors, sinó que simplement o hi ha hagut un problema o es despisten o el que sigui, no van a la marca, i llavors queden fora de foc. En aquest cas és quan els actors de... Ai, els... ha apretat una mica el cul i intentat il·luminar-lo i que no quedi fosc en cap moment.
3: Mm, perquè quina opció teniu vosaltres? Entenc que depèn del material, eh? Depèn del tipus de proposta, ja parlo a nivell econòmic fins i tot, que s'hi representa. Però clar, si un actor, per exemple, no respecta aquesta marca i se'n va cap a l'altre costat, quina opció teniu vosaltres? Perquè entenc que els focus no són movibles, és a dir, vosaltres podeu fer alguna cosa, entenc, des clar. De la taula de mescles, que normalment crec que esteu situats, normalment és darrere de tot el públic, però entenc que gaire sí. marge de maniobra, no sé si en teniu, Artur.
4: No, realment no. Llavors, clar, en el cas de que un actor se te'n vagi molt, molt fora de foc, tu ràpidament, manualment, hauràs d'encendre un altre només a prop on estigui l'actor. ¿Vale? Perquè tu, quan tens una programació d'il·luminació per un show, tu tens tot gravat. Mm-hmm. Llavors, tu durant el show apretes un botó que es diu Go,
3: sí.
4: que el que et fa és passar com de memòria en memòria, i és totes les gravacions de llum que tu tens durant un espectacle. Llavors, si en una d'aquestes memòries que ja tens gravades no t'està funcionant perquè l'actor o el que sigui està fora de foc i no se'l veu, manualment has intentat jugar amb la resta de material que et quedi perquè se'l vegi i quedi visible.
3: Mm. Acabes de desvetllar un altre dels secrets, jo crec que millor guardats, sí. del món dels tècnics. Eh? És a dir, òbviament, durant l'obra de teatre prèvia, ja ho hem comentat, però durant la funció tenen molta feina per estar pendent de totes aquestes memòries, però sí que és veritat que hi ha una feina brutal prèvia, però que d'alguna manera també funció rere funció el que fa és agilitzar una miqueta tota Exacte. La tasca que feu des de la taula de mescles, oi, Artur?
4: Exacte, sí, és així. Vull dir, realment la feina grossa i on més temps passem és a l'hora de la programació. Mm-hmm. I és tot prèvi a l'estrena, per dir-ho així. Mm-hmm. Que són assajos i assajos de fer posicions, de repetir les escenes i gravar llum per llum tots els canvis que es vol fer durant un espectacle. Així, mm-hmm. durant la funció, l'únic que s'ha de fer és anar apretant un botó com si li donessis el play, anant passant de gravació en gravació, no? que es diuen memòries o cues de llum, i tu el que fas és això, vas passant com de gravació en gravació. Mm. Així, durant l'espectacle no has d'estar encenent i apagant 1.000 focus a l'hora i 1.000 colors a la vegada, més que res perquè no tindríem mans, necessitaríem 8 tècnics a la vegada, llavors per això ens facilitem la feina d'aquesta manera.
3: A l'hora de presentar-te a Artur, hem volgut involucrar també tota la part que fas por amor a l'arte, que diguem així, en el centre sí. cultural, però també crec que actualment estàs treballant amb una coneguda empresa també de sonorització aquí a la zona del Maresme, sonoritzant per exemple també concerts. Déu-n'hi-do quin estiu que et passaràs. Jo no sé si em pots marcar una miqueta les diferències entre el que és un projecte teatral o un concert, per exemple, com els que ha sonoritzat moltes, moltes vegades, un concert de música. Hi ha una part que sigui més fàcil o hi ha una part que sigui molt més identificativa d'una part o l'altra?
4: Jo crec que totes dues són igual de complicades i igual de cansades, però igual de gratificants. Mm-hmm. No sé que la part de teatre potser és una mica... no és tan física, per dir-ho així, perquè cap i a la fi, un cop tu tens com els focus a lloc, per dir-ho així, els focus muntats,
3: sí, sí.
4: Tu estàs a la taula i programes i ja està. Al cap i a la fi, en un concert com els que fem, com els que muntem aquí en aquesta empresa, és avui muntes un concert a Blanes, demà el muntes a Pineda, demà passat el muntes a Calella i vas així amunt i avall per tot el Maresme. Llavors, és una miqueta més de tralla.
3: Per tant, és molt més física, no, Artur? Suposo, tot sí. i que l'altre vessant també ho és, però vaja, com a mínim, és muntar i desmuntar el mateix dia i anar fent, no?
4: Mm-hmm. Clar, i camió en camió i amunt i avall. Però totes dues són igual de gratificants. Vull dir, jo sempre estic molt content tant amb l'empresa com amb el teatre i tirant endavant sempre.
3: Mm. Artur, ara que parlaves de feina gratificant o de satisfacció, no?, que tu t'aporta precisament aquest món, també t'hem vist moltes vegades dalt de l'escenari, no, no només amb la teva faceta com a cantant, sinó també com a actor, és a dir, múltiples facetes. T'hem vist dalt de l'escenari, però també t'hem vist portant precisament aquesta part tècnica. Si et faig de cantar una miqueta la balança, Artur, què és el que prefereixes? Et quedes amb el món tècnic o no? Sempre que hi ha una proposta, l'Artur el veurem dalt de l'escenari.
4: És una pregunta molt...
3: complicada,
4: molt xunga, eh? Sí.
3: Les dues per igual?
4: Diria, a nivell professional, han de cantar el món tècnic.
3: Val.
4: Perquè crec que és una feina que a nivell professional és molt menys reconeguda i que m'agrada molt. Llavors, si m'hi hagués de, si hagués de dedicar-me a una de les dues, preferiria dedicar-m'hi en el món tècnic. Però com a hobby, si hagués de triar un hobby entre ser tècnic o ser actor i cantant, triaria ser actor i cantant.
3: Que al cap i a la fi hem tornat a l'inici de l'entrevista, Artur. Per desgràcia, també és una... ser actor, normalment sempre reps l'aplaudiment del públic i per molt que hi hagi un reconeixement, òbviament, des de dalt de l'escenari, que cada mes, que cada vegada més els tècnics sigueu més visibles, encara queda feina a fer per reconèixer també tota la tasca que composa, no només direcció, no només escenografia, vestuari, que també, sinó també tota aquesta part tècnica, que sense ella, per altra banda, seria impossible tenir un projecte teatral com molts dels que hem vist. Parlo de teatre amateur, però parlo de grans muntatges, com per exemple Maricel o d'altres que s'han vist aquestes últimes temporades, que tenen una feina brutal de tot aquest aspecte, no, Artur?
4: Sí, sí, completament, i és així.
3: És important també tenir-ho en compte quan anem a veure doncs, un projecte teatral del caire que sigui, i amb la mesura que sigui, que hi ha molta feina darrere, no només actoral, sinó en aquest cas recolzar també tot el món dels tècnics i sobretot, deixeu-m'ho dir, amb el tema del món amateur, que si és difícil també trobar actors, imagineu-vos el tema tècnic, que cada vegada, i ens costa perquè ho hem parlat molt en aquest programa, costa més trobar gent que s'hi dediqui a nivell tècnic i por amor a l'arte, que diuen, vull dir que... intentem ajudar-los. També Artur López, gràcies per passar una estoneta amb nosaltres, per explicar-nos la teva experiència i ànims, que sabem que aquest estiu també t'espera un estiu complicat a nivell tècnic i que això també ens ho podràs explicar. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
2: Vinga, som-hi, encarem la recta final del programa d'avui i ho fem amb una secció molt divertida, el concurs musical avui presentat a en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma Palet, com estem?
2: Molt bé, amb moltes ganes, amb molts nervis de començar a jugar. Estic preparant el WhatsApp perquè el funcionament intern que tindrem avui, Martí, és que qui encerti la cançó o qui sàpiga com es diu la cançó ha d'escriure jo al grup de WhatsApp de locutors, eh?
5: Correcte. Abans de començar, per ficar una mica en context el oient, recordem que el concurs musical, que ja el vam fer la setmana passada, hi va haver una mica de, bueno, de trama, eh? Es va estar molt renyit. Consisteix en ficar aproximadament uns 2 segons d'una cançó. Si veiem que es fa difícil, en ficarem uns quants més. I el primer col·laborador que posi jo pel grup de WhatsApp, li donaré pas i haurà d'endevinar quina cançó és. Així que, companys, esteu preparats?
2: I des de casa també, que juguin.
5: Exacte, que juguin des de casa. No em poden enviar el jo, però bueno, que s'ho vagin apuntant.
2: Si vols els diem el teu contacte de telèfon. El Martí és el 6...
5: No, això ho deixem ja per un altre concurs.
2: Va, som-hi, doncs, quan tu vulguis.
5: Perfecte, doncs li diem al nostre tècnic, en Marçal, que comenci a veure amb la primera cançó, a veure quina és.
2: Ui...
6: Això no ha sigut ni un segon.
2: Això ha sigut un segon.
5: Jo defenso...
7: Has tornat a posar el mateix i només un segon.
5: És molt coneguda, eh? Ja està bé que fiqui poquet, així ho fem difícil. A veure, fiquem una miqueta més, Marçal, a veure.
2: Vale, jo ja ho tinc, sí. Perquè estic fent trampes.
5: Però serà possible.
2: No, tinc un petit ajudant, un petit oient que m'està ajudant.
5: Doncs Gemma Palet, no et dono la paraula.
7: Clar, és que si es fa així, llavors no té gràcia.
5: Ai, la conductora.
2: Doncs mira, busqueu-vos un amic que us ajudi a jugar, què voleu que us digui?
5: Castigada?
7: No.
2: No, sí, home!
5: Contra la paret per tramposa.
2: No pots castigar la presentadora, no pots. Bueno, mira, saps... Va, vinga, va.
5: Li donarem pas.
2: Pues
5: vale,
2: és
5: vale,
2: que...
5: vale. Uf, és que... està allà la cosa a punt, eh? Va, li direm a la Melina, Gemma, no te m'enfadis. Oh. Clar, és que si tu mateix em dius que fas trampes... Que...
2: Vale, no, fem una cosa, no fem trampes, simplement que aquest oient el participem també, vale? El fem partícip del concurs. Per tant, si ell diu jo, pues, en nom d'ell també està jugant, que ho sembla.
8: Ui.
5: A veure, no portem ni una cançó i ja m'estàs boicotejant aquí.
2: Que no!
7: Està més
2: a veure,
7: amagat.
2: Realment la que ha dit jo primera sóc jo, per tant, em toca a mi.
5: Bueno, com els demés
6: companys... Deixem-li
5: a
6: ell aquesta primera.
5: Gràcies, Melina, per no deixar-me encara més incòmode la situació. Va, a veure, Gemma, quina cançó és? A veure...
2: A veure, no guanyo jo, el punt no va per mi, eh? Va per en Gerard, Boig per tu. Molt bé, eh?
5: Correcte. Molt bé, molt bé, molt bé. I ara, en aquest concurs musical, no hi pot faltar una altra cosa que el nostre company de Calella, que és un gran expert de la música, i ens farà una curiositat d'aquesta famosíssima cançó catalana. Així que, Sergi, què en tens a dir de Boig per tu?
8: Doncs mira, que Pep Sala va explicar que part de la lletra està inspirada en la mítica escena final de la pel·lícula Blade Runner, concretament en la frase "com llàgrimes a la pluja" i també en el record de la seva dona que havia mort després d'una malaltia.
5: Doncs això és la història que amaga darrere d'aquest tamasso del món català. Així que, bueno, primer punt per una persona que no coneixem, que és en Gerard, però, bueno, es fica cap davant d'aquesta classificació. Marçal, quan et vagi bé, donem pas a la segona cançó, a veure quina és. Vale, ojo que... A mi, ara... Em surt Marc Tresserras.
9: Jo la tinc, Sí, home.
10: Bé.
5: T'ho juro, Gemma, eh? Ens... No sé qui.
9: Que fort que em sembla. Vale, Marc, molt bé, ja parlarem tu i jo, vinga.
5: No. Ja, però és que no pot ser, que te m'enfadis amb cada una.
9: Ja em coneixes, Martí.
5: A veure...
9: No, Marc.
5: Marc Tresserras, quina cançó dius que pot
10: la
5: ser?
10: Gossa sorda.
9: Què?
10: Coneus de la gossa sorda? No m'he equivocat.
9: Vale, em toca a mi.
5: Incorrecte.
9: Em toca a mi ara, no?
5: A veure, Gemma...
9: Aquesta l'he endevinat jo, eh? Aquesta és la de... Corren pels carrers, corren.
10: I de qui és?
9: De gossos.
10: Ai!
5: Difícil descobrir... El mar que ens ha fet... Qui sóc avui...
9: I en Macaco. Marçal? Sí. En Macaco i gossos.
5: El Marc ha fet una barreja, del nom del grup amb el sí, que era.
10: Sí, m'ha passat. M'ha passat això, Martí.
5: Et sumem 0,2 punts per la similitud i et donem pas de nou en Sergi, que ens dirà també una curiositat d'aquesta famosíssima cançó anomenada Corren.
8: El missatge principal de la cançó és que mai és tard per dir allò que sents. El tema ens recorda que les paraules no caduquen, sinó que es queden guardades i corren pel nostre interior fins que ens atrevim a treure-les.
10: Que bé.
9: Perfecte, va, que vull jugar.
5: Vinga, doncs anem cap a la tercera cançó, a veure qui serà en aquest cop la persona d'endevinar-ho. Marçal, quan et vagi bé, fiquem els dos primers segons.
9: Ui...
5: Aquesta és més difícil, companys? A veure...
9: Xunga.
6: Però deixem... És molt complicat, amb dos segons.
10: És espanyola.
5: Deixem una miqueta més. Va, deixem-ne 5. A veure, Marçal, si són...
11: Si te acercas y te vas después de besar...
9: Ui, aquest qui...
5: Home, no tot pot estar encefata.
9: Més.
6: Diria que la tinc.
5: Tenim a Melina, des de Palafolls. A veure, donem una oportunitat. Quina diries que és?
6: És Serrat i és la cançó de Mediterráneo.
5: Correcte! Oh.

0: pensava que era en Julio Iglesias.
1: Ei, molt bé, aquesta et diria que era, és la més difícil de la llista. A veure, Sergi, què en tens a dir de la cançó de Mediterráneo d'en Serrat?
2: És considerada la millor cançó de la història de la música popular a l'Estat. Serrat la va escriure, la lletra, mentre era d'exili a Mèxic, mentre enyorava el Mediterrani.
1: Doncs això és la curiositat que amaga aquesta cançó darrere. La Melina es fica empatada al capdavant de la classificació juntament amb Gemma Palet i un tal Gerard. Així que, bueno, donem pas a la quarta cançó a veure qui agafa avantatge. Uf! Em surt Gemma Palet ara... crec que aquesta és bastant facileta. En Javier també s'anima, però em surt tercer. En Marc segon. Si falla la Gemma, tindrà pas al Marc. És a dir, està emocionant la cosa. Quina cançó és?
0: Viva la vida.
1: A veure, escoltem-la. Viva la vida, viva la vida. Un temasso que els culers la portem a dins per aquella famosíssima etapa d'en Pep Guardiola i que en Sergi també ens en dirà 5 cèntims d'aquesta cançó.
2: No, a més aquesta té molt de rerefons i és que el títol de la cançó està inspirat en una obra de la pintora mexicana Frida Kahlo. A més, la lletra està narrada des del punt de vista d'un rei que ha perdut el poder, una història que molts relacionen amb la Revolució Francesa i la caiguda de Lluís XVI. De fet, la portada de l'àlbum, si algú l'ha vist alguna vegada, utilitza una versió del poble del pintor Eugène Delacroix.
3: Que top.
0: Tenim més cançons?
1: En tenim un parell més, Gemma. Dona
0: vale,
1: temps.
0: Tenim pocs minuts perquè jo vull afegir una cançó perquè endevineu vosaltres. Per tant, fem aquestes dues que queden i la tercera, vale? I per tant, anàlisi de la cançó, no sé si ens donarà temps.
1: Doncs fem-ne una, així en Sergi, que s'ha preparat això, ens ho pot explicar.
0: Vale, va,
1: i
0: vale, vale.
1: Passem a la teva, si et sembla. Pues així
0: va.
1: Que, Marçal, la que més t'agradi, tu manes. Ui,
3: uau, la
0: anava a dir una paraulota perquè se m'ha adelantat la Melina.
1: Melina Morilla pot ficar-se empatant la classificació, eh? A veure, què dius? Quina cançó és?
4: Billie Jean de Michael Jackson.

0: Correcte, Melina, molt bé. Et poses al capdavant amb 2 punts, juntament amb la Gemma de Premià, també una cançó molt famosa, que deixem en Sergi, que ens en digui una altra curiositat.
1: Cançó de l'àlbum més venut de la història, Thriller, produït pel grandíssim Quincy Jones i amb la col·laboració d'artistes com Eddie Van Halen, Steve Lukather o Jeff Porcaro, els dos últims de la banda Toto. El famós pas de ball Moonwalk es va popularitzar mundialment quan Michael el va fer durant una actuació d'aquesta cançó el 1983.
2: Boníssima.
3: Molt bé.
0: Doncs això és tot.
3: Doncs va, posem una cançó extra que he volgut posar jo, que endevineu vosaltres. Va, vinga, l'escoltem una miqueta.
0: Som-hi. Doncs jugo jo també, eh?
3: Això no és.
1: Sí, ja.
3: No, perdó, aquesta perdó. No. Ara.
1: Hey. És la Ludwig Band.
3: Molt bé! Sergi Parrer!
1: La d'en Xavier, no?
3: Oh, exacte. Doncs guapos, guapes, gràcies per tot, se'ns acaba el temps, eh? Així que nosaltres acabem el programa d'avui. Martí, gràcies, companys, també. Acabarem amb la proposta musical d'en Karamlo Wahidi, que va venir ahir a l'Ona Maresme i és tècnic de consum de l'Oficina Comarcal del Maresme. Adeu, fins dilluns.
4: Hola, bona tarda. Soc en Karamlo Wahidi, tècnic d'aquí de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Maresme. I la meva proposta musical aquest cop és Si te pillara de BL. És una cançó molt estiuenca, que a mi personalment em va agradar molt de l'estiu passat i bueno, ara que s'acosta l'estiu, doncs és un moment, és un bon moment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem parlant d'un incendi. 18 dotacions dels bombers treballant per apagar el foc en una nau de Montesa Onda, el polígon industrial Torre del Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Allà hi ha el nostre company de Vallès Visió, Albert Maspons. Bona tarda, Albert.
2: Molt bona tarda. Doncs segueixen les tasques que estan fent els bombers per intentar extingir aquest incendi que s'ha originat ara fa pràcticament 2 hores. L'avís s'ha donat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. Des del primer moment, una de les dificultats amb la que s'han trobat els cossos d'emergència, els bombers, ha estat el vent que està bufant en aquesta zona del Vallès, que els està dificultant molt les coses, i de fet aquesta és la seva principal preocupació per poder apagar directament aquestes flames. Des de Protecció Civil es recomana tancar portes i finestres d'aquells veïns que els hi pot arribar al fum. Això sí, han avisat que no hi ha cap mena de risc químic.
1: Moltíssimes gràcies, Albert. Gràcies per la feina. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquest foc. Més qüestions. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin el temps, els desplaçaments, i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent, un dispositiu policial que desplegarà més de 5.000 agents i un dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya. Planteja, per exemple, nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista i estarà coordinat perquè, evidentment, hi hagi seguretat. Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
3: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: Precisament la visita implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat, on també hi serà Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats. Darrer punt, el grup Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració especial de l'Eire Díaz, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, ara en solitari.

0: ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els bombers demanen evacuar les naus pròximes per l'evolució de l'incendi a la planta d'Onda, al polígon de la Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. Hi treballen hores d'ara ja 28 dotacions. La nau ha col·lapsat i el foc continua actiu. Les flames han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació. Treballen des de fora perquè el volum de les flames no els ha permès entrar a l'interior amb l'objectiu d'evitar, sobretot, tot que el foc es propagui a les edificacions al voltant. Protecció Civil ha demanat als veïns que no s'apropin a la zona i que tanguin portes i finestres. I retards també el corredor sud de Rodalies a causa d'un altre incendi en un tren de mercaderies que ha quedat aturat entre Tarragona i Altafulla. La circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Reus ha quedat aturada, després s'ha reprès, però els trens de la R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en el tram. Els bombers hi treballen, tot i això, el tren no duia mercaderies perilloses. I avui nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit a Mustec. Yolanda Segura, la portaveu d'aquest sindicat, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar.
2: Ens tornarem a acostar les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
1: I el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar aquest bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: I la Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per a la 31a edició de la Fira del Circ al Carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol, amb una programació que reunirà més d'una cinquantena d'espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçar el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com a punt de referència on el circ contemporani pugui créixer.

Repassem els titulars del dia. El PP defensa la necessitat que Malgrat disposi d'un centre terapèutic per a infants i joves. Dinou conductors de patinets elèctrics sancionats en una setmana a Malgrat. Dasha Romero, alumna premiada de l'escola Badruna, estudia què hi ha darrere la ment dels assassins en sèrie. Més d'un centenar d'exalumnes participen a la festa alumni de l'escola Badruna.

0: Malgrat. Són les 7.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat per informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 5 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. El Partit Popular defensa la necessitat de que Malgrat disposi d'un centre terapèutic per a infants i joves. Dinou conductors de patinets elèctrics sancionats en una setmana a Malgrat. Dasha Romero, alumna premiada de l'Escola Badruna, estudia aquella darrera la ment dels assassins en sèrie. Més d'un centenar d'exalumnes participen a la festa alumni de l'Escola Badruna.

0: El Partit Popular ha defensat aquest matí la necessitat que Malgrat de Mar pugui disposar d'un centre de salut mental per a infants i joves i que doni també servei a les seves famílies. La regidora popular, Ana Vega, ha mostrat al diputat del PP, Agustín Parra, uns terrenys a la zona d'Escultor Clarà on s'hi podria construir un equipament d'aquest tipus. També han visitat l'Hospital de Dia i la llar residència de la Comunitat Terapèutica del Maresme i l'edifici de Camp Margarit. Mireia Hernández, regidora de Promoció de la Salut, els ha acompanyat a la visita al centre del carrer Passada, on també els han rebut Valentí Agustí i Raül Muñoz, director i gerent de la Comunitat Terapèutica del Maresme, respectivament. Agustín Parra ha explicat que valora molt positivament la proposta del Partit Popular de Malgrat d'ampliar els serveis relacionats amb la salut mental.
1: Darrere de la pandèmia que hem tingut s'han donat i s'han posat de manifest problemes sobretot d'adolescents i de gent jove amb aquestes malalties mentals i la falta de centres per aquest tipus de teràpies. Avui me parlaven de que n'hi ha gent que té que baixar a Mataró per tindre ingressos, el tema de psiquiatria no està també el cobert que hauria d'estar, recolzar aquest servei d'atenció domiciliària també, que no és de gent jove sinó de gent gran i de gent que té una discapacitat, que també intentem tindre aquest servei de psiquiatria important en el domicili, que no tingui aquest desplaçament, i tot i que sigui aquí al nord del Maresme, que jo m'agrada molt desplaçar-me per la província, pues que no tinguin que anar centralitzat a Mataró o inclús baixar a Barcelona.
0: Parra recorda que amb la pandèmia de la Covid s'han posat de manifest problemes d'adolescents i joves relacionats amb les malalties mentals i la falta de centres on es puguin tractar.
1: Dintre de la meva tasca com secretari de la Comissió de Polítiques Integrals de Discapacitat estem veient i m'agrada veure residències i tota aquesta activitat d'aquest sector tan important que és el que dona recolzament a aquestes famílies amb aquests problemes. I avui estem mirant la centre terapèutic de Malgrat, les diferents ubicacions que tenen i la proposta que ha fet el Partit Popular de Malgrat per reunificar tota aquesta activitat en un lloc que pot ser adient i que té molts més metres i que pot ser un lloc de trobada i d'ampliar aquests serveis tan necessaris per a la nostra comunitat. I en aquest sentit, doncs, hem vingut a veure uns terrenys que n'hi ha al carrer Alessandra Fleming, uns terrenys que veiem que n'hi ha molts metres que encara se poden fer coses i crec que això és una reivindicació pels joves amb malalties mentals tan necessàries a la nostra província i també aquí a Malgrat i al nord del Maresme.
0: Per la seva part, la portaveu del PP, Ana Vega, ha lamentat que el govern no els hagi escoltat i que fins i tot se'ls hagi dit que no hi ha joves amb problemes de salut mental.
2: Nosaltres pràcticament no se'ns han escoltat i en alguns casos hasta se'ns han dit que no n'hi ha joves encara amb problemes de salut mental. Creiem que hi ha una part que és el centre de dia que necessitem que els adolescents tirin endavant i que a més ens manquen molt el que són psiquiatres, pedagogos, psicòlegs. Crec que estem en el punt, encara que sigui el zero, tirarem endavant, mirant un terreny que ja vam agafar-ho per a l'horitzó però que eren 11.000 metres quadrats, que en el seu moment és la que va signar el PP fa molts anys, que tenia que anar a un centre educatiu i que lògicament l'horitzó són 3.000 metres quadrats. Creiem que de 3.000 metres quadrats a

0: 11.000 el terapèutic es pot fer. També tenim una part que és molt bona, que és la que es va donar a la casa de Margarit. Nosaltres volem, en principi, adequar aquesta casa.
1: Més temes. La policia local de Malgrat ha sancionat a 19 usuaris de patinets elèctrics durant la campanya de vigilància i control entre el 18 i el 24 de maig. Segons fonts municipals, les infraccions més detectades han estat la circulació per voreres i espais reservats als vianants, la manca de l'assegurança obligatòria i el fet de no tenir el vehicle registrat a la Direcció General del Trànsit. Durant aquest operatiu també s'han acabat immobilitzant fins a 4 patinets. De fet, durant el 2025 s'han tramitat un total de 191 denúncies relacionades amb patinets elèctrics. Entre les infraccions més habituals destaca circular amb més d'una persona al vehicle, una conducta que ha superat el centenar de sancions. D'altra banda, també s'han registrat denúncies per utilitzar el telèfon mòbil o auriculars durant la conducció, conduir sota els efectes de l'alcohol i o les drogues i fer-ho sense tenir l'edat mínima requerida. Comprendre què porta una persona a cometre un assassinat ha estat l'objectiu del treball de recerca Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer, o de Dasha Romero, alumna de l'Escola Badruna de Malgrat. El projecte, guardonat els premis Treballs de Recerca de Batxillerat, aprofundeix en els factors psicològics, socials i ambientals que poden influir en la conducta criminal i en la creació dels assassins en sèrie. Escoltem l'entrevista. Bé, parlem de crims i més concretament de què passa per la ment d'un assassí. Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer, és el títol del treball de recerca de l'alumna de l'Escola Badruna, la Dasha Romero, premiada aquest any als treballs de recerca de batxillerat. Benvinguda, Dasha.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, d'on va sortir aquest interès per estudiar el que és la ment d'un assassí?
2: Doncs sempre he tingut un interès en aquest àmbit de la psicologia i volia dur a terme un TDR que enfoqués el que vull fer en un futur pròxim, que és doncs la psicologia forense. Sempre m'ha agradat les pel·lícules aquestes sobre crims i assassinats i volia realment entendre què passa per una ment d'una persona que pot arribar a fer un acte com és aquest tan greu de matar una persona.
1: De fet, ja ho planteges en el mateix títol del treball, que és el nascut per matar, és a dir, realment es neix assassí o és una conseqüència de l'entorn i de les experiències?
2: És una conseqüència de les experiències. És només una petita part de la població la que neix amb una condició biològica que fa que el porti a terme a dur aquestes accions, però la molt majoria d'individus que duen a terme aquestes accions són commoguts i conduïts per les experiències tant psicològiques com socials que duen a terme doncs, a la seva vida, sobretot a la infància.
1: Com et vas plantejar el treball? És a dir, en qualsevol treball de recerca un es planteja uns objectius, no? I mira de treballar per intentar resoldre, no? la pregunta que un es fa. Llavors, com te'l vas plantejar el treball?
2: Doncs em vaig preguntar què és el que realment passava per la ment dels assassins en sèrie i doncs em vaig plantejar també els objectius principals que volia aconseguir i resoldre amb el treball, que van ser doncs si, quins efectes i factors influeixen en la conducta criminal.
1: I com el vas portar a terme? És a dir, què vas fer? Vas investigar casos reals? Vas anar preguntant? Com vas desenvolupar el treball?
2: Doncs a la part teòrica vaig buscar informació sobre la vida de nou assassins en sèrie, americans i d'arreu del món, doncs investigant sobre la seva infància i tots els factors que els van fer dur aquestes accions a terme, i la meva tutora també em va ajudar i em va donar consells i idees per buscar i investigar teories de criminòlegs que havien posat doncs en pràctica i en pregunta aquestes accions.
1: Quins assassins vas investigar, si es pot preguntar?
2: Sí, per exemple, Ted Bundy, que és un americà molt famós, sí. O Jeffrey Dahmer. Després Pogo the Clown, que és un home que es vestia de pallasso i anava pels hospitals com alegrant la vida dels nens que estaven malalts, però després matava i enterrava a casa seva doncs, els cossos de les persones. I aquests són alguns dels exemples que vaig poder investigar.
1: Quin és el que va inventar més de tots els casos?
2: Doncs Jeffrey Dahmer, jo diria, perquè a més també practicava el canibalisme. Uf. Per això era una mica dur d'investigar.
3: Fa por, fa por. Bé, quins factors vas veure que es repeteixen els assassins? Tenen algun patró en comú que puguin determinar, no?, que es converteixin en futurs assassins?
2: Sí, doncs els psicològics juguen un paper molt important. Són els trastorns mentals, per exemple, el trastorn de personalitat o la depressió o la psicopatia. Uh-huh. I d'altra banda, els més freqüents van ser els ambientals. Això pot causar una mica de dubte, però són bàsicament els ambients en els que han estat exposats aquests individus des de molt petits, sobretot perquè a l'etapa de la infància és quan el cervell es desenvolupa més. Uh-huh. I si un nen veu unes conductes concretes al seu àmbit familiar, les repetirà i les trobarà normals en l'adultesa.
3: Tot i així, hi ha molta gent que ha viscut per penúries i processos difícils, però no fan aquest clic, no?, de cometre un assassinat. És a dir, diguéssim que són patrons que afavoreixen, no?, que puguis tenir aquestes conductes, però al final té que haver-hi alguna altra cosa que finalment diguis, mira, passo al límit, no?
2: Sí, sí. Per això és molt important també, doncs, tenir uns bons llocs on acudir en casos de trastorns mentals i això, perquè hi hagi gent que et pugui ajudar per aquestes conductes que no es converteixin en freqüents i acabin en conductes criminals i violentes.
3: Vas buscar també si hi havia, perquè clar, els més coneguts o famosos acostumen a ser també per les sèries, no?, que veiem molt de crims i tot això, acostumen a ser internacionals, no?, d'Amèrica i tot això, però d'aquí Espanya o Catalunya em vas buscar i vas investigar?
2: Doncs vaig intentar doncs buscar de totes les parts del món, però no vaig trobar cap assassí en sèrie, per dir-ho d'aquesta manera, d'Espanya o de Catalunya, ja que jo em vaig enfocar en individus que havien matat 300 persones o més i no vaig trobar cap nom així que reflectís doncs aquesta conducta en el país.
3: Val, i de tots aquests casos sempre parles o incideixes en que són les conductes les que fan que una persona es converteixi en assassí, és a dir, els factors com pot ser la psicopatia o altres factors, trastorns mentals, això és una part residual, podríem dir, dels assassins en sèrie, o no?
2: Pel que vaig trobar a la meva part pràctica, juguen un paper molt important, però sí que és veritat que el factor que té més pes és l'ambient, o sigui, les experiències a les que et sotmeten doncs, aquests individus. Però tot i això, la psicologia és molt important, per això s'ha d'insistir en buscar ajuda per poder ajudar doncs, aquestes persones a que no acabin cometent delictes.
3: Val, t'ha suposat algun problema o t'ha impactat el fet d'investigar tants crims, assassinats, coses doloroses o no sé, o al contrari, o t'ha emocionat molt més, no sé.
2: Doncs jo crec que m'ha realment ajudat a saber el que vull dedicar-me en un futur, perquè jo tenia claríssim que volia dedicar-me a la psicologia, però penso que aquest àmbit de la psicologia és un del que no es parla tant com d'altres i en el que és molt important doncs, investigar i ser-hi part, perquè el futur és molt important i s'ha d'intentar evitar doncs, aquestes conductes per tenir un futur més segur.
3: Ja que has fet un estudi tan exhaustiu, també voldria fer un incís, no?, l'altra part que la societat és la que veu, no?, que són les sèries, no?, en plan Mentes Criminales, CSI, no?, bueno, i moltes més que n'hi ha, que estan molt de moda, i tu creus que es simplifica molt el que és la imatge de l'assassí o es glorifica, o com a Dexter, per exemple, o es té una visió molt exagerada dels crims?
2: El que crec és que es té una visió molt negativa, en el sentit de que es veu a l'assassí com a part del problema, però no es veu el que ha fet que acabi en aquesta situació. És a dir, ningú tria ser un assassí. És les teves experiències, la teva infància i els teus trastorns psicològics els que et condueixen a aquest camí. Llavors, jo crec que s'hauria d'implementar una altra versió, per exemple, doncs, un ambient més segur o que ajudés més aquest tipus de persones, perquè no només és les accions que cometen, que òbviament són les greus, però és també doncs, l'estat mental d'aquesta persona.
3: Mm. Què vas sentir quan et van donar el premi de recerca?
2: Doncs felicitat, jo crec, perquè vaig esforçar-me molt durant molts mesos i a més el vaig fer en menys temps, perquè vaig marxar d'intercanvi i vaig tenir doncs, menys temps per dur-ho a terme. Llavors el fet de que estigués en anglès i de fer-ho en tan poc temps, doncs va fer que m'esforcés molt més. Llavors jo crec que em va fer molt feliç rebre el premi.
3: Bueno, i a part, rebre aquest premi encara et motiva més també, bueno, i a més del que valorin el teu treball, et motiva més a seguir la teva carrera criminòloga, no? Per dir, bueno, psicologia criminal, podríem
2: sí.
3: dir, no?
2: Sí, sí.
3: Val. També m'ha agradat el que has dit, que o sigui, al final l'assassí no decideix, sinó que és la societat, l'entorn el que fa que l'assassí ho faci, és a dir, que no és aquesta la visió que vols transmetre.
2: Sí, o sigui, més aviat entendre el que el condueix a dur a terme les accions.
3: Això
2: que
3: sí.
2: dur, clar. Sí,
3: vale,
2: aquesta...
3: això s'entén, no? Perquè al final és el que et deia abans, no? Per fer una mica de crítica, eh? Soc una mica advocat del diable,
2: sí.
3: Eh? Perquè molta gent ho passa malament, però al final no tothom acaba punyalant algú o acaba matant,
2: clar.
3: Sinó influeix, però sempre hi ha alguna cosa dins teu que fa la que et digui, vinga, fem-ho,
2: sí.
3: ja està.
2: Per això el títol del TDR també.
3: Molt bé, doncs bé, Dasha Romero, premiada amb aquest treball de recerca de Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer, gràcies per ser avui aquí a Ona Malgrat i esperem que tinguis molts d'èxits amb el teu futur professional.
2: Moltes gràcies.
4: Ona Malgrat, serveis informatius.
1: Més temes, l'edifici del carrer de Mar de l'Escola Vedruna es va convertir divendres passat en el punt de trobada de més d'un centenar d'exalumnes de diferents generacions que van poder tornar a passejar pels passadissos i patis de l'escola, reconnectar amb companys i mestres, reviure vivències i compartir emocions i records. L'escola, que ha expressat el seu agraïment a totes les persones que van participar a la festa alumni, ha valorat molt positivament la iniciativa, que va comptar amb la col·laboració musical d'alumnes actuals de primària i ESO. Joan Calvet, junt a l'equip directiu de l'Escola Vedruna Malgrat, n'ha fet un balanç positiu i assegura que va ser una trobada magnífica i un èxit.
5: La veritat és que va ser una trobada magnífica. Bueno, va ser una trobada d'antigues generacions, va ser un èxit. Va convertir-se en una tarda plena de retrobaments, records, emocions. Bueno, antics alumnes van poder vindre aquí a l'escola a passejar pels passadissos que ja han canviat des de les seves èpoques, van veure les aules, van estar al pati, van reconnectar també amb companys de la seva generació, amb mestres que encara estan aquí, vivències, bueno, així una miqueta.
1: Amb aquesta iniciativa, la Fundació Vedruna Catalunya Educació busca l'objectiu de mantenir i reforçar el vincle amb els antics i antigues alumnes. Vedruna Alumni aposta per la proximitat, el compromís, l'intercanvi i la xarxa.
5: Aquesta iniciativa ha de servir per continuar generant espais de trobada. Al final, l'Escola Vedruna és això, un espai de trobada entre les diferents persones que han format part d'aquesta comunitat educativa aquí a Malgrat i tot el que representa per al poble i per la gent del poble, l'Escola Vedruna Malgrat, no? Que més ara doncs, estem apostant també per ser un punt de trobada més enllà de l'etapa escolar.
1: La voluntat de la Fundació Vedruna Catalunya Educació és que el projecte pugui oferir als antics i antigues alumnes d'avantatges i formació contínua l'accés a una borsa de treball de Vedruna i informació pensada per a ells i l'opció de sumar-se a propostes de voluntariat internacional.
5: Des de la Fundació han tirat endavant un projecte que és una aplicació per internet que es tracta de posar en contacte les diferents generacions per poder fer trobades, no només a l'escola, sinó també trobades doncs, pels diferents anuaris i els diferents anys, i que l'objectiu és posar al servei d'ells a l'escola per fer exposicions, per fer retrobaments, per fer assemblees, per fer el que faci falta.
1: Després d'aquesta primera edició de la Festa Alumni, la voluntat de l'escola és consolidar el projecte i continuar generant espais de trobada entre exalumnes. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. El municipi es prepara per acollir aquest diumenge la 8a edició de la Trail Senyor de Castell, una prova plenament consolidada que enguany ha assolit el seu topall màxim de participació en 400 dorsals escotats. L'esdeveniment, organitzat pel club Safir Team, tindrà el seu centre neuràlgic a la plaça de Popi, des d'on sortiran tres modalitats previstes, la Trail de 17 quilòmetres, la Speed Trail d'11 i una caminada popular de 7 quilòmetres. I a Tordera, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima Els Maduixots proposa per aquest dissabte una activitat inèdita en el seu calendari, el tardeig infantil Maduixot. L'esdeveniment tindrà lloc al Parc de la Sardana i s'allargarà des de tres quarts de cinc fins a un quart de nou, oferint una tarda plena de propostes lúdiques i castelleres per a tota la família. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és posar el focus en els més petits, un col·lectiu fonamental per a la continuïtat de la tradició castellera.
4: Ona Malgrat, serveis informatius.
1: Centenars de docents procedents del Baix Llobregat i Barcelona han tallat cap a quarts d'11 a la ronda litoral a l'altura del passeig de la Zona Franca en els dos sentits de la marxa. Prèviament, un centenar de manifestants ja havien entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès, ubicat al passeig de la Zona Franca, amb crits i en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, COS i per la intersindical. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha remarcat que el moment de la negociació s'ha acabat i ha defensat el preacord signat la setmana passada amb Comissions Obreres, UGT, professors de secundària i USTEC, sindicat que posteriorment s'ha desvinculat. Ha afirmat que el pacte ofereix un marc suficient i realista per enfortir el sistema educatiu a Catalunya. Ho ha dit en una entrevista a RAC1 en què ha apostat per desplegar l'acord ràpidament. També ha descartat dimitir perquè considera que aquesta no és la solució que el sistema necessita. Moment de repassar la situació meteorològica i ho fem parlant amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a Catalunya, i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa, i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
1: I repassem l'agenda d'actes. El dissabte el programa de la Setmana de la Natura inclou l'acte de goteig de paraules amb lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. Serà a les 12 del migdia al Molí de la Sal. I diumenge hi haurà un nou taller d'anellament d'ocells a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella al Molí de la Sal des de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia. Moment de repassar la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
7: Continguts en xarxa.
8: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
9: ¿Qué has encontrado?
10: Un lugar. He encontrado un lugar.
8: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
7: És maravilloso. ¿A que sí? ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
10: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
8: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
7: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo porque este es el único camino. El de la verdad.
11: ¿Qué más?
12: ¡Yo tengo el poder!
8: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
13: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
14: Ya no hay nada más que decir.

Repassem els titulars del dia. El PP defensa la necessitat que Malgrat disposi d'un centre terapèutic per a infants i joves. Dinou conductors de patinets elèctrics sancionats en una setmana a Malgrat. Dasha Romero, alumna premiada de l'escola Badruna, estudia què hi ha darrere la ment dels assassins en sèrie. Més d'un centenar d'exalumnes participen a la festa alumni de l'escola Badruna.

0: notícies en xarxa vespre amb l'Ali Giné.
1: Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta. Jordi Fortià.
2: Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han creat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
3: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny. No és elles contra nosaltres.
5: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
1: Estabilitzat l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda, 30 dotacions dels bombers segueixen treballant a la zona.
2: L'alcalde de Montornès, Joan Carles Mingueza, parla de les possibles causes a l'espera de l'informe dels especialistes.
6: Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics doncs facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars doncs ha produït aquí l'incendi. Però, repeteixo, hem d'esperar que els tècnics facin l'estudi corresponent i emetin l'informe.
1: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez.
2: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat envien una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
2: Els Mossos desplegaran el dispositiu policial més gran i rellevant que s'ha fet mai a Catalunya. El coordinador, Joan Salamanya, fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
8: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius.
2: Una iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores.
1: A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
9: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
10: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència.
1: I en esports, Toni Castro, el Sabadell busca la remuntada davant el Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió.
11: Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols i tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta. També aquesta nit, la penya se la juga a l'Olímpic de Badalona contra el Baskonia per no quedar eliminada del play-off de la CB. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei i en hoquei, tercer partit del play-off de l'Hockey Lliga a 7 minuts pel descans, Igualada 1, Barça 1 i d'aquí una hora Calafell Liceo.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
12: Bona tarda. El temps d'aquest divendres ha canviat d'una forma molt evident respecte a ahir. S'han acabat les fortes tempestes i també la temperatura ha baixat. De fet, l'ambient ha acabat sent agradable i una mica càlid les últimes hores, però no s'ha enfilat gaire aquesta temperatura. Sí que podem dir que fins aquest vespre, a primeres hores de la nit, algun ruixadet local s'acabarà produint a cavall d'Osona, del Ripollès, de la Garrotxa i de la Selva, sobretot al voltant de la serralada transversal, però ruixats, ramets, molt isolats i poc destacables. Aquesta propera nit i el dissabte al matí despertarem amb núvols a la costa, sobretot la d'Aurada i la de Barcelona, amb algun ruixat local, que no ens sorprenguin perquè hi ha força números d'algun remet en aquesta zona costanera. Després s'aniran trencant aquests núvols i durant la tarda del dissabte sí que apareixeran més ruixats, sobretot al Prepirineu, els més importants al Ripollès. I ja quan es faci de nit, en algunes comarques com el Solsonès o el Berguedà, la nit de dissabte a diumenge, algun xàfec també al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
13: Hola, bona tarda, Lali. A aquesta hora queden encara alguns punts amb lentitud, amb aturades, tot i que ara ja a aquesta hora tot plegat ja comença a millorar. En el cas de l'autopista AP7 ens queda la zona entre Santa Perpètua i Granollers amb trams de lentitud, aturades intermitents en sentit nord, en sentit Girona. També a la C60 Argentona, en sentit Mataró i puntualment a l'autopista del Maresme, també a la C32 a Mataró, en sentit nord. A les dues rondes, ara ja sí, va millorant el trànsit en sentit Trinitat, tot i que queden punts trams amb lentitud a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Horta i a la ronda litoral de Zona Franca fins a la Barceloneta. I d'altra banda, també ens queda trànsit intens a la C55 a Castellbell i Vilar, on aquesta tarda hi ha hagut un accident, ara ja però tot retirat, i el trànsit ja va millorant en aquesta zona també de la C55. I és tot, bona tarda.
14: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que es referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta.
2: Avui el sector s'ha manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies. Prop d'un centenar de docents ha fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital. I al Maresme, una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2.
1: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell.
15: Hi han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000 segons els sindicats. Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
3: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
5: Ells diran que no i nosaltres diem que sí i continuarem lluitant, necessitem un canvi.
15: La vaga d'avui ha estat convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que ha recollit la negativa dels docents a la consulta sobre el preacord. Yolanda Segura reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
16: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure, admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar aquest conflicte.
15: Dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
17: Sembla que el govern no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
15: A la protesta s'han vist cartells reclamant recursos per la inclusió, menys burocràcia i reducció de ràdios.
1: Mentrestant, ho dèiem en portada, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord.
2: En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
18: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremenguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
2: Jiménez també ha lamentat que USTEC no hagi assistit a la reunió convocada avui pel departament, després de demanar-la ahir un cop sabut el resultat de la votació.
1: I de les associacions de famílies d'alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig.
2: Són declaracions a la xarxa.
19: esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
2: De Carrera s'ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
1: Jornada de vaga general també a les biblioteques a les portes de la selectivitat, una aturada que serà indefinida els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari que depèn de la Diputació de Barcelona.
2: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga avui divendres.
1: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
20: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
21: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar i esperar.
20: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Titular també d'aquesta tarda. Estabilitzat l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda. 30 dotacions dels bombers segueixen treballant a la zona. La nau ha col·lapsat, però no consten danys personals. Els treballadors d'Onda i de la resta d'edificis pròxims han estat evacuats. Vallès Visió, Albert Maspons, bona tarda.
22: Molt bona tarda, doncs segueixen els treballs que estan fent els bombers en aquesta nau d'Onda. Com bé dèieu, ja es troba l'incendi estabilitzat, això sí, les tasques encara segueixen per donar per finalitzat aquest incendi que començava quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. El vent que bufava en aquells moments no ha ajudat gens a les tasques d'extinció. L'interior de la coberta ha estat una de les parts més afectades des de bon principi. També la coberta, de fet, una de les hipòtesis és que l'incendi s'ha generat a la coberta, just on hi ha les plaques fotovoltaiques. Les tasques segueixen, no hi ha hagut danys personals i els bombers segueixen treballant per extingir, per donar per acabat aquest incendi a la planta d'Onda Santa Perpètua.
1: Moltíssimes gràcies, Albert Maspons, per aquesta última hora des de Santa Perpètua de Mogoda. I titular polític, Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
2: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
1: I a Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal.
6: Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els dos anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
8: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que heu anat treballant durant aquests darrers anys.
6: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del Fla i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
8: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat i hauríem de preguntar-li com aprofita d'aquest sobrefinançament, no?
6: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus dos anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat envien o han enviat una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
2: Continua amb l'estat per com el pontífex farà servir la llengua catalana en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos expresidents de la Generalitat, del Parlament i algunes entitats catalanes, com el Barça, Òmnium o l'ANC, han signat una carta adreçada al papa en què li expliquen què és Catalunya. Aquest grup d'autoritats donen la benvinguda al pontífex abans que visiti Catalunya a principis de la setmana que ve i reivindiquen la identitat i llengua catalanes.
1: I a tot això, els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó XIV la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellbé.
9: Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
23: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
9: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
1: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per ús residencial. Jordi Casino.
24: Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
25: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
24: Un abonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
1: I en territori, les altes temperatures de les últimes setmanes han avançat de forma generalitzada la campanya de la sega i la recol·lecció del cereal a Ponent. Això preocupa els agents rurals, que temen que la campanya d'incendis agrícoles pugui ser molt complicada si no plou aviat en aquesta zona. Ho ha ullit de ràdio, Guillem Figuerola.
3: Així ho han traslladat durant la presentació del desplegament de recursos per a la campanya forestal 2026 a la regió d'emergències de Lleida, on el cos ja ha demanat als pagesos que no baixin la guàrdia i que comencin a segar els camps més pròxims als pobles per tal de protegir granges i masies, i així no calgui destinar mitjans d'extinció a salvaguardar infraestructures que podrien estar protegides. Llorenç Ricou és el cap dels agents rurals a Lleida.
10: Perquè que hagin de destinar tots els mitjans d'extinció a salvaguardar una granja quan podria estar totalment autoprotegida, això es demana que la prevenció d'incendis passa per tothom, però principalment per la mateixa gent, i sobretot la gent que viu al territori, que aquesta és la clau. S'han d'autoprotegir, i el que no poden fer és esperar que vinguin allí 7 camions de bombers a salvar-los la casa, si ells no han fet res abans.
3: Pel que fa a la campanya forestal d'aquest estiu, els bombers preveuen una activitat d'incendis molt condicionada per la sega i els episodis de calor intensa.
1: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius. La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
11: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sonia Hernández.
12: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència, i que, doncs, en aquest cas, com en altres àmbits doncs, de la vida i de la ciència, les noves tecnologies ben aplicades ens aporten molt.
11: Sant Pere de Rodes és un dels 5 grans monuments catalans seleccionats per formar part d'aquesta iniciativa de transformació digital del patrimoni, que combina tecnologia, divulgació i educació per oferir una nova manera de conèixer la història del país.
1: I el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro.
13: Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
14: Com una comunitat tan heterogènia com la de les Brigades Internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic, i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
13: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
26: També a l'aprensa es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
13: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població, i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
27: Bona tarda, Lali. El Sabadell busca d'aquí poc més d'una hora, a partir de les 9, la remuntada contra el Real Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència per aconseguir-ho. Tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que registrarà un ple absolut a les graderies. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
28: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
27: I també a les 9, la penya rep el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de l'ACB, amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar un tercer i definitiu partit a Vitòria. De la seva banda, el Barça jugarà demà a les semifinals del play-off de l'ACB a la pista del Múrcia. Recordem que ahir va perdre el Palau Blaugrana contra l'equip Murcia per 87-90 en un final polèmic. Escoltem l'alent nord-americà del Barça, Will Clyburn.
4: És un nou partit. Hem d'afrontar-lo com qualsevol altre partit de playoff contra un rival complicat. Per guanyar com a visitant, hem de ser més dur i jugar com un equip. És el que hem de fer.
27: I en handbol, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei. De fet, el conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 de 14 i jugarà demà a les 5 de la tarda a les semifinals contra el vencedor del Nava Conca. El Barça és el principal favorit per guanyar la que seria la 13a Copa del Rei consecutiva. Fox i Cusa, millor jugador del partit amb 6 gols.
5: Hemos salido muy bien, creo que al final hemos salido dormidos, pero como siempre somos un gran equipo, creo que al final si todos estamos al 100%, cada jugador está al 100%, podemos ganar a cualquiera y hemos salido un poco dormidos, pero bueno, poco a poco, es el primer partido, mañana semifinales, así que vamos a salir a tope.
27: En hoquei, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, el millor de 5. Des de les 7 tenim en joc l'Igualada Barça amb l'eliminatòria empatada ara mateix a les Comas, partit al descans, Igualada 1, Barça 1. Gol de Matías Pascual per l'Igualada i de Ferran Font pel Barça. I a dos quarts, el Calafell rep el Liceu al Joan Hurtoll, obligat a guanyar el Calafell per no tancar la temporada. Escoltem l'entrenador de l'equip del Baix Penedès, Guillem Cabestany.
15: Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos objectius. En primer lloc, que sigui un gran partit, com han sigut molts aquí a l'Hurtoll, o les finals que hem jugat, o els partits de play-off que hem jugat a fora, i per tant esperem que l'afició i que l'equip donin el seu màxim per viure un altre partit històric.
27: I un apunt de tenis per acabar. El català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos disputaran demà a les 11 la final de dobles de Roland Garros contra Elio Vara i Paten. Serà la segona final consecutiva a París per a Granollers i Ceballos, que poden guanyar, atenció, l'Ali, el seu tercer gran slam.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
16: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: a naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. 30 dotacions dels bombers han actuat en un succés que, per sort, no ha causat ferits. El cap d'intervenció dels bombers és Eduard Martínez.
1: Ara mateix ja tenim l'incendi estabilitzat i de forma imminent, propers minuts, hora màxim, doncs el donarem ja per controlat. Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població.
0: L'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, que ha dit que si bé no se sap amb certesa l'origen del foc, hi ha indicis que podria haver començat amb una coberta equipada amb plaques solars. Més temes. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors. Poden haver sancions entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Escoltem la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
2: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat en molts dels casos dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
0: I Sant Vicenç dels Horts presenta la primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que aspira a començar a generar energia renovable a partir de 2027. Preveuen arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar el 20% de l'energia a famílies vulnerables. I la música de cambra torna al Jardí del Claustre les nits de juliol a Sant Cugat, al cicle Nits de Música al Claustre, que comptarà amb 3 concerts. El Quartet Gerard estrenarà el 4 de juliol amb el concert de Beethoven i de Ravel. I el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà a les 5 de la tarda les semifinals.

o anar amb el gra. It's just...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda al polígon Torre del rector de Santa Perpètua de Mogoda. El foc ha calcinat completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. Els bombers no descarten un col·lapse.

0: perquè preveien que pugui haver algun col·lapse fins i tot secundari.
1: I en el compte enrere de la visita del pare, del Sant Pare, que farà Montserrat al monestir, es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari. Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que es pugui fer alguna referència als abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
2: És possible, és un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el Papa. Si bé hi arribaran, no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
1: Els Mossos d'Esquadra de les comarques gironines avisen que han detectat un repunt a les taxes màximes d'alcoholèmia a la demarcació. Expliquen que fa uns anys era estrany trobar taxes que superessin el límit administratiu del 0,60 mg per litre i que en comptades ocasions s'acostaven a l'1. Ara, en canvi, els Mossos avisen que és habitual trobar-ne en positius de més d'un gram per litre. També alerten de l'ús del mòbil, que segueix sent un dels motius més habituals d'accident. I del debat polític a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrofó, la Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins de l'equip de govern i també al mateix temps obre un procés de reflexió per valorar-ne aquests dies la seva continuïtat. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. El PP defensa la necessitat que, malgrat disposi d'un centre terapèutic per a infants i joves. Dinou conductors de patinets elèctrics sancionats en una setmana a Malgrat. Dasha Romero, alumna premiada de l'escola Badruna, estudia què hi ha darrere la ment dels assassins en sèrie. Més d'un centenar d'exalumnes participen a la festa alumni de l'escola Badruna.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats a Montesa Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. El foc ha calcinat completament la nau on hi ha el centre logístic, ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. El centre de producció, però, no està afectat. Els bombers no descarten un col·lapse secundari, això sí. 32 dotacions dels bombers han actuat en aquest succés que no ha causat ferits. Encara no es coneix l'origen del foc, però segons l'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, hi ha indicis que podria haver començat en una coberta equipada amb plaques solars. I al Baix Ebre hi ha un primer cas de repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya. Es tracta de la central de les Colladetes, al Perelló. Ha passat de 54 a 6 eurogeneradors. Més grans

Hores extra que va començar aquest dilluns. Segons Salut, les operacions afectades no s'han reprogramat i no corresponen a procediments oncològics ni urgents. La campanya Ni un minut més, impulsada pel Sindicat de Metges, insta el col·lectiu a no assumir activitat voluntària fora de la jornada ordinària per pressionar el departament davant la sobrecàrrega laboral. El sindicat diu que fins ara s'han adherit 180 serveis, 37 hospitals i 9 centres d'atenció primària. I la Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, ja que han dit que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. El Ministeri ha demanat diligències d'investigació ara que ja la instrucció no és secreta per reconstruir el lloc dels fets on va haver la caiguda a Collbató. I el monestir de Sant Pere de Rodes ha implementat un projecte, Els ulls de la història, que inclou una experiència immersiva que explica la vinculació del monument amb el poblat de Santa Creu i el castell de Verdera. La proposta inclou videomapping a la portalada de l'església, una guia multimèdia del conjunt i una nova senyalització per poder visitar-lo.

0: Ona Malga. Serveis informatius.
1: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat per informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 5 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. El Partit Popular defensa la necessitat de que Malgrat disposi d'un centre terapèutic per a infants i joves. Dinou conductors de patinets elèctrics sancionats en una setmana a Malgrat. Dasha Romero, alumna premiada de l'Escola Badruna, estudia aquella darrera la ment dels assassins en sèrie. Més d'un centenar d'exalumnes participen a la festa alumni de l'Escola Badruna.

0: Comunitat Terapèutica del Maresme, respectivament. Agustín Parra ha explicat que valora molt positivament la proposta del Partit Popular de Malgrat d'ampliar els serveis relacionats amb la salut mental.
1: Darrere de la pandèmia que hem tingut s'han donat i s'han posat de manifest problemes sobretot d'adolescents i de gent jove amb aquestes malalties mentals i la falta de centres per aquest tipus de teràpies. Avui me parlaven de que n'hi ha gent que té que baixar a Mataró per tindre ingressos, el tema de psiquiatria no està també el cobert que hauria d'estar, recolzar aquest servei d'atenció domiciliària també, que no és de gent jove sinó de gent gran i de gent que té una discapacitat, que també intentem tindre aquest servei de psiquiatria important en el domicili, que no tingui aquest desplaçament, i tot i que sigui aquí al nord del Maresme, que jo m'agrada molt desplaçar-me per la província, pues que no tinguin que anar centralitzat a Mataró o inclús baixar a Barcelona.
0: Parra recorda que amb la pandèmia de la Covid s'han posat de manifest problemes d'adolescents i joves relacionats amb les malalties mentals i la falta de centres on es puguin tractar.
1: Dintre de la meva tasca com secretari de la Comissió de Polítiques Integrals de Discapacitat estem veient i m'agrada veure residències i tota aquesta activitat d'aquest sector tan important que és el que dona recolzament a aquestes famílies amb aquests problemes. I avui estem mirant el centre terapèutic de Malgrat, les diferents ubicacions que tenen i la proposta que ha fet el Partit Popular de Malgrat per reunificar tota aquesta activitat en un lloc que pot ser adient i que té molts més metres i que pot ser un lloc de trobada i d'ampliar aquests serveis tan necessaris per a la nostra comunitat. I en aquest sentit, doncs, hem vingut a veure uns terrenys que n'hi ha al carrer Alessandra Fleming, uns terrenys que veiem que n'hi ha molts metres que encara se poden fer coses i crec que això és una reivindicació pels joves amb malalties mentals tan necessàries a la nostra província i també aquí a Malgrat i al nord del Maresme.
0: Per la seva part, la portavoa del PP, Ana Vega, ha lamentat que el govern no els hagi escoltat i que fins i tot se'ls hagi dit que no hi ha joves amb problemes de salut mental.
2: Nosaltres pràcticament no se'ns han escoltat i en alguns casos hasta se'ns han dit que no n'hi ha joves encara amb problemes de salut mental. Creiem que hi ha una part que és el centre de dia que necessitem que els adolescents tirin endavant i que a més ens manquen molt el que són psiquiatres, pedagogos, psicòlegs. Crec que estem en el punt, encara que sigui el zero, tirarem endavant, mirant un terreny que ja vam agafar-ho per a l'horitzó però que eren 11.000 metres quadrats, que en el seu moment és la que va signar el PP fa molts anys, que tenia que anar a un centre educatiu i que lògicament l'horitzó són 3.000 metres quadrats. Creiem que de 3.000 metres quadrats a 11.000 el terapèutic es pot fer. També tenim una part que és molt bona, que és la que es va donar a la casa de Margarit. Nosaltres volem en principi adequar aquesta casa.
0: Més temes. La policia local de Malgrat ha sancionat a 19 usuaris de patinets elèctrics durant la campanya de vigilància i control entre el 18 i el 24 de maig. Segons fonts municipals, les infraccions més detectades han estat la circulació per voreres i espais reservats als vianants, la manca de l'assegurança obligatòria i el fet de no tenir el vehicle registrat a la Direcció General del Trànsit. Durant aquest operatiu també s'han acabat immobilitzant fins a 4 patinets. De fet, durant el 2025 s'han tramitat un total de 191 denúncies relacionades amb patinets elèctrics. Entre les infraccions més habituals està que circula amb més d'una persona al vehicle, una conducta que ha superat el centenar de sancions. D'altra banda, també s'han registrat denúncies per utilitzar el telèfon mòbil o auriculars durant la conducció, conduir sota els efectes de l'alcohol i o les drogues i fer-ho sense tenir l'edat mínima requerida. Comprendre què porta una persona a cometre un assassinat ha estat l'objectiu del treball de recerca Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer, o de Dasha Romero, alumna de l'Escola Badruna de Malgrat. El projecte, guardonat als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat, aprofundeix en els factors psicològics, socials i ambientals que poden influir en la conducta criminal i en la creació dels assassins en sèrie. Escoltem l'entrevista. Bé, parlem de crims i més concretament de què passa per la ment d'un assassí. Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer, és el títol del treball de recerca de l'alumna de l'Escola Badruna, la Dasha Romero, premiada aquest any als treballs de recerca de batxillerat. Benvinguda, Dasha.
3: Hola, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, d'on va sortir aquest interès per estudiar el que és la ment d'un assassí?
3: Doncs sempre he tingut un interès en aquest àmbit de la psicologia i volia dur a terme un TDR que enfoqués el que vull fer en un futur pròxim, que és doncs, la psicologia forense. Sempre m'ha agradat les pel·lícules aquestes sobre crims i assassinats i volia realment entendre què passa per una ment d'una persona que pot arribar a fer un acte com és aquest tan greu de matar una persona.
0: De fet, ja ho planteges en el mateix títol del treball, que és el nascut per matar. És

0: És a dir, realment es neix assassí o és una conseqüència de l'entorn i de les experiències?
1: És una conseqüència de les experiències. És només una petita part de la població la que neix amb una condició biològica que fa que el porti a terme a dur aquestes accions, però la molt majoria d'individus que duen a terme aquestes accions són commoguts i conduïts per les experiències tant psicològiques com socials que duen a terme doncs, a la seva vida, sobretot a la infància.
0: Com et vas plantejar el treball? És a dir, en qualsevol treball de recerca, un es planteja uns objectius, no? I mira de treballar per intentar resoldre, no? la pregunta que un es fa. Llavors, com te'l vas plantejar el treball?
1: Doncs em vaig preguntar què és el que realment passava per la ment dels assassins en sèrie i doncs em vaig plantejar també els objectius principals que volia aconseguir i resoldre amb el treball, que van ser doncs si quins efectes i factors influeixen en la conducta criminal.
0: I com el vas portar a terme? És a dir, què vas fer? Vas investigar casos reals? Vas anar preguntant? Com vas desenvolupar el treball?
1: Doncs a la part teòrica vaig buscar informació sobre la vida de nou assassins en sèrie americans i d'arreu del món, doncs investigant sobre la seva infància i tots els factors que els van fer dur aquestes accions a terme, i la meva tutora també em va ajudar i em va donar consells i idees per buscar i investigar teories de criminòlegs que havien posat doncs en pràctica i en pregunta aquestes accions.
0: Quins assassins vas investigar, si es pot preguntar?
1: Sí, per exemple, Ted Bundy, que és un americà molt famós, sí. O Jeffrey Dahmer. Després Pogo the Clown, que és un home que es vestia de pallasso i anava pels hospitals com alegrant la vida dels nens que estaven malalts, però després matava i enterrava a casa seva doncs, els cossos de les persones. I aquests són alguns dels exemples que vaig poder investigar.
0: Quin és el que va inventar més de tots els casos?
1: Doncs Jeffrey Dahmer, jo diria, perquè a més també practicava el canibalisme. Uf. Per això era una mica dur d'investigar.
0: Fa por. Bé, quins factors vas veure que es repeteixen els assassins? Tenen algun patró en comú que puguin determinar, no?, que es converteixin en futurs assassins?
1: Sí, doncs els psicològics juguen un paper molt important. Són els trastorns mentals, per exemple, el trastorn de personalitat o la depressió o la psicopatia. Uh-huh. I d'altra banda, els més freqüents van ser els ambientals. Això pot causar una mica de dubte, però són bàsicament els ambients en els que han estat exposats aquests individus des de molt petits, sobretot perquè a l'etapa de la infància és quan el cervell es desenvolupa més. Uh-huh. I si un nen veu unes conductes concretes al seu àmbit familiar, les repetirà i les trobarà normals en l'adultesa.
0: Tot i així, hi ha molta gent que ha viscut per penúries i processos difícils, però no fan aquest clic, no?, de cometre un assassinat. És a dir, diguéssim que són patrons que afavoreixen, no?, que puguis tenir aquestes conductes, però al final té que haver-hi alguna altra cosa que finalment diguis, mira, passo al límit, no?
1: Sí. Per això és molt important també doncs, tenir uns bons llocs on acudir en casos de trastorns mentals i això, perquè hi hagi gent que et pugui ajudar per aquestes conductes que no es converteixin en freqüents i acabin en conductes criminals i violentes.
0: Vas buscar també si hi havia, perquè clar, els més coneguts o famosos acostumen a ser també per les sèries, no?, que veiem molt de crims i tot això, acostumen a ser internacionals, no?, d'Amèrica i tot això, però d'aquí Espanya o Catalunya em vas buscar i vas investigar?
1: Doncs vaig intentar doncs buscar de totes les parts del món, però no vaig trobar cap assassí en sèrie, per dir-ho d'aquesta manera, d'Espanya o de Catalunya, ja que jo em vaig enfocar en individus que havien matat 300 persones o més i no vaig trobar cap nom així que reflectís doncs, aquesta conducta en el país.
0: Val, i de tots aquests casos sempre parles o incideixes en que són les conductes les que fan que una persona es converteixi en assassí, és a dir, els factors com pot ser la psicopatia o altres factors, trastorns mentals, això és una part residual, podríem dir, dels assassins en sèrie? o no?
1: Pel que vaig trobar a la meva part pràctica, juguen un paper molt important, però sí que és veritat que el factor que té més pes és l'ambient, o sigui, les experiències a les que et sotmeten doncs, aquests individus. Però tot i això, la psicologia és molt important, per això s'ha d'insistir en buscar ajuda per poder ajudar doncs, aquestes persones a que no acabin cometent delictes.
0: Val, t'ha suposat algun problema o t'ha impactat el fet d'investigar tants crims, assassinats, coses doloroses o no sé, o al contrari, o t'ha emocionat molt més, no sé?
1: Doncs jo crec que m'ha realment ajudat a saber el que vull dedicar-me en un futur, perquè jo tenia claríssim que volia dedicar-me a la psicologia, però penso que aquest àmbit de la psicologia és un del que no es parla tant com d'altres i en el que és molt important doncs, investigar i ser-hi part, perquè el futur és molt important i s'ha d'intentar evitar doncs, aquestes conductes per tenir un futur més segur.
0: Ja que has fet un estudi tan exhaustiu, també voldria fer un incís, no? L'altra part que la societat és la que veu, no? Que són les sèries, no? En plan, Mentes Criminales, CSI, no? Bueno, i moltes més que n'hi ha, que estan molt de moda. I tu creus que es simplifica molt lo que és la imatge de l'assassí o es glorifica o com a Dexter, per exemple, o es té una visió molt exagerada dels crims?
1: El que crec és que es té una visió molt negativa, en el sentit de que es veu a l'assassí com a part del problema, però no es veu el que ha fet que acabi en aquesta situació. És a dir, ningú tria ser un assassí. És les teves experiències, la teva infància i els teus trastorns psicològics els que et condueixen a aquest camí. Llavors, jo crec que s'hauria d'implementar una altra versió, per exemple, doncs, un ambient més segur o que ajudés més aquest tipus de persones, perquè no només és les accions que cometen, que òbviament són les greus, però és també doncs, l'estat mental d'aquesta persona.
0: Què vas sentir quan et van donar el premi de recerca?
1: Doncs felicitat, jo crec, perquè vaig esforçar-me molt durant molts mesos i a més el vaig fer en menys temps perquè vaig marxar d'intercanvi i vaig tenir doncs, menys temps per dur-ho a terme. Llavors el fet de que estigués en anglès i de fer-ho en tan poc temps doncs, va fer que m'esforcés molt més. Llavors jo crec que em va fer molt feliç rebre el premi.
0: Bueno, i a part, rebre aquest premi encara et motiva més també, bueno, i a més del que valorin el teu treball, et motiva més a seguir la teva carrera criminòloga, no? Per dir, bueno, psicologia criminal, podríem
1: sí.
0: dir, no?
1: Sí, sí.
0: Val. També m'ha agradat el que has dit, que o sigui, al final l'assassí no decideix, sinó que és la societat, l'entorn, el que fa que l'assassí ho faci. És a dir, que no és aquesta la visió que vols transmetre.
1: Sí, o sigui, més aviat entendre el que el condueix a dur a terme les accions
0: això
1: que
0: sí.
1: dur. Clar. Sí,
0: vale, aquesta... Això s'entén, no? Perquè al final és el que et deia abans, no? Per fer una mica de crítica, eh? Soc
1: clar.
0: Una mica advocat del
1: sí,
0: diable,
1: sí.
0: Perquè molta gent ho passa malament, però al final no tothom acaba punyalant algú o acaba matant,
1: clar.
0: Sinó influeix, però sempre hi ha alguna cosa dins teu que fa la que et digui vinga, fem-ho,
1: sí.
0: Ja està.
1: Per això el títol del TDR també.
0: Molt bé. Doncs bé, Dasha Romero, premiada amb aquest treball de recerca de Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer. Gràcies per ser avui aquí a Ona Malgrat i esperem que tinguis molts d'èxits amb el teu futur professional.
1: Moltes gràcies.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: Més temes. L'edifici del carrer de Mar de l'Escola Vedruna es va convertir divendres passat en el punt de trobada de més d'un centenar dels alumnes de diferents generacions que van poder tornar a passejar pels passadissos i patis de l'escola, reconnectar amb companys i mestres, reviure vivències i compartir emocions i records. L'escola, que ha expressat el seu agraïment a totes les persones que van participar a la festa alumni, ha valorat molt positivament la iniciativa, que va comptar amb la col·laboració musical d'alumnes actuals de primària i ESO. Joan Calvet,
3: adjunt a l'equip directiu de l'Escola Badruna Malgrat, n'ha fet un balanç positiu i assegura que va ser una trobada magnífica i un èxit.
4: La veritat és que va ser una trobada magnífica. Va ser una trobada d'antigues generacions, va ser un èxit. Va convertir-se en una tarda plena de retrobaments, records, emocions. Antics alumnes van poder vindre aquí a l'escola a passejar pels passadissos que ja han canviat des de les seves èpoques, van veure a les aules, van estar al pati, van reconnectar també amb companys de la seva generació, amb mestres que encara estan aquí, vivències, així una miqueta.
3: Amb aquesta iniciativa, la Fundació Badruna Catalunya Educació busca l'objectiu de mantenir i reforçar el vincle amb els antics i antigues alumnes. Badruna Alumni aposta per la proximitat, el compromís, l'intercanvi i la xarxa.
4: Aquesta iniciativa ha de servir per continuar generant espais de trobada. Al final, l'Escola Badruna és això, un espai de trobada entre les diferents persones que han format part d'aquesta comunitat educativa aquí a Malgrat i tot el que representa per al poble i per la gent del poble, l'Escola Badruna Malgrat, no? Que més ara estem apostant també per ser un punt de trobada més enllà de l'etapa escolar.
3: La voluntat de la Fundació Badruna Catalunya Educació és que el projecte pugui oferir als antics i antigues alumnes d'avantatges i formació contínua l'accés a una borsa de treball de Badruna i informació pensada per a ells i l'opció de sumar-se a propostes de voluntariat internacional.
4: Des de la Fundació han tirat endavant un projecte que és una aplicació per internet, que es tracta de posar en contacte les diferents generacions per poder fer trobades, no només a l'escola, sinó també trobades pels diferents anuaris i els diferents anys, i que l'objectiu és posar al servei d'ells a l'escola, per fer exposicions, per fer retrobaments, per fer assemblees, per fer el que faci falta.
3: Després d'aquesta primera edició de la Festa Alumni, la voluntat de l'escola és consolidar el projecte i continuar generant espais de trobada entre exalumnes. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal. Concretament a Palafolls, el municipi es prepara per acollir aquest diumenge la 8a edició de la Trail Senyor de Castell, una prova plenament consolidada que enguany ha assolit el seu topall màxim de participació en 400 dorsals escotats. L'esdeveniment, organitzat pel club Safir Team, tindrà el seu centre neuràlgic a la plaça de Popi, des d'on sortiran tres modalitats previstes: la Trail de 17 quilòmetres, la Speed Trail d'11 i una caminada popular de 7 quilòmetres. I a Tordera, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima Els Maduixots proposa per aquest dissabte una activitat inèdita en el seu calendari, el tardeig infantil Maduixot. L'esdeveniment tindrà lloc al Parc de la Sardana i s'allargarà des de tres quarts de cinc fins a un quart de nou, oferint una tarda plena de propostes lúdiques i castelleres per a tota la família. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és posar el focus en els més petits, un col·lectiu fonamental per a la continuïtat de la tradició castellera.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
3: Centenars de docents procedents del Baix Llobregat i Barcelona han tallat cap a quarts d'11 a la ronda litoral a l'altura del passeig de la Zona Franca en els dos sentits de la marxa. Prèviament, un centenar de manifestants ja havien entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès, ubicat al passeig de la Zona Franca, amb crits i en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, COS i per la Intersindical. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha remarcat que el moment de la negociació s'ha acabat i ha defensat el preacord signat la setmana passada amb Comissions Obreres, UGT, professors de secundària i USTEC, sindicat que posteriorment s'ha desvinculat. Ha afirmat que el pacte ofereix un marc suficient i realista per enfortir el sistema educatiu a Catalunya. Ho ha dit en una entrevista a RAC1 en què ha apostat per desplegar l'acord ràpidament. També ha descartat dimitir perquè considera que aquesta no és la solució que el sistema necessita. Moment de repassar la situació meteorològica i ho fem parlant amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a Catalunya, i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, a primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa, i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
3: I repassem l'agenda d'actes. El dissabte el programa de la Setmana de la Natura inclou l'acte de goteig de paraules amb lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa, amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. Serà a les 12 del migdia al Molí de la Sal. I diumenge hi haurà un nou taller d'anellament d'ocells a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella al Molí de la Sal, des de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia. Moment de repassar la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
6: Continguts en xarxa.
7: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz, i pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
8: ¿Qué has encontrado?
9: Un lugar. He encontrado un lugar.
7: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
9: És maravilloso. ¿A que sí?
10: ¿Cómo es que quieres colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
9: Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
7: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
9: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
8: ¿Qué más?
11: ¡Yo tengo el poder!
7: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
12: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
13: Ya no hay nada más que decir.

Repassem els titulars del dia. El PP defensa la necessitat que, malgrat disposi d'un centre terapèutic per a infants i joves. Dinou conductors de patinets elèctrics sancionats en una setmana a Malgrat. Dasha Romero, alumna premiada de l'escola Badruna, estudia què hi ha darrere la ment dels assassins en sèrie. Més d'un centenar d'exalumnes participen a la festa alumni de l'escola Badruna.